91.3. Visca la ràdio. Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: La emisora municipal.
1: La municipal fa 25 anys.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Torna al Mercat Solidari de Revistes i Llibres de la Biblioteca. De l'11 al 16 de maig, la Biblioteca Municipal torna a celebrar el Mercat Solidari de Revistes i Llibres, una activitat en què les persones usuàries que s'acostin a l'equipament poden endur-se aquelles revistes i llibres antics que la biblioteca retira del seu fons. Com cada any, per aconseguir les revistes o alguns dels llibres, caldrà fer una aportació solidària. Aquest any, l'ajuda consistirà en un pot de llegums cuits. Per cada pot gran de llegums cuits aportat, les persones usuàries es podran emportar 5 revistes o 3 llibres. Com cada mes de maig, amb l'arribada del bon temps i la primavera, l'Ajuntament de Ripollet presenta el programa Ripollet Cultiva't, una iniciativa orientada a fomentar l'horticultura ecològica, la jardineria sostenible i el coneixement de la biodiversitat als espais verds urbans del municipi. Enguany la programació se centra en l'aprenentatge pràctic de l'horticultura ecològica a través de dues sessions organitzades a Casa Natura. Les activitats es duran a terme dimarts 12 de maig i dijous 14 de maig al mòdul de Casa Natura, de 6:15 a 7 de la tarda. Ahir, al poliesportiu municipal, uns 400 nens i nenes de 6è de primària de les escoles Gasó i Vidal, Tatxer i Pol, Tiana de la Riba, Els Pinatons, Sant Juan de la Cruz, Anselm Clavé, Josep Maria Ginesta i Escurcer i Bartalot van participar en la trobada escolar d'educació física organitzada pels mestres d'educació física sota el lema Juguem Juntes. Els joves atletes van fer una matinal variada on van jugar tota mena d'esports: atletisme, hoquei, monopatí, bàsquet, etc. A més, per complementar l'esport, també van gaudir d'una peça de fruita per esmorzar. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda, a la plaça de l'Auditori del Mercat Vell, començarà la ruta per les Stolpersteine en memòria dels 5 ripolletens deportats a camps de concentració nazi. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Torna al mercat solidari de revistes i llibres de la biblioteca. De l'11 al 16 de maig, la Biblioteca Municipal torna a celebrar el mercat solidari de revistes i llibres, una activitat en què les persones usuàries que s'acostin a l'equipament poden endur-se aquelles revistes i llibres antics que la biblioteca retira del seu fons. Com cada any, per aconseguir les revistes o alguns dels llibres, caldrà fer una aportació solidària. Aquest any, l'ajuda consistirà en un pot de llegums cuits. Per cada pot gran de llegums cuits aportat, les persones usuàries es podran emportar 5 revistes o 3 llibres. Com cada mes de maig, amb l'arribada del bon temps i la primavera, l'Ajuntament de Ripollet presenta el programa Ripollet Cultiva't, una iniciativa orientada a fomentar l'horticultura ecològica, la jardineria sostenible i el coneixement de la biodiversitat als espais verds urbans del municipi. Enguany, la programació se centra en l'aprenentatge pràctic de l'horticultura ecològica a través de dues sessions organitzades a Casa Natura. Les activitats es duran a terme dimarts 12 de maig i dijous 14 de maig al mòdul de Casa Natura, de 6:15 a 7 de la tarda. Ahir, al poliesportiu municipal, uns 400 nens i nenes de 6è de primària de les escoles Gasó i Vidal, Tatxé i Pol, Tiana de la Riba, Els Pinatons, Sant Juan de la Cruz, Ensem Clavé, Josep Maria Ginesta i Escurcer i Bartalot van participar en la trobada escolar d'educació física organitzada pels mestres d'educació física sota el lema Juguem Juntes. Els joves atletes van fer una matinal variada on van jugar tota mena d'esports: atletisme, hoquei, monopatí, bàsquet, etc. A més, per complementar l'esport, també van gaudir d'una peça de fruita per esmorzar. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda a la plaça de l'Auditori del Mercat Vell començarà la ruta per les Stolpersteine en memòria dels 5 ripolletens deportats a camps de concentració nazi. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Torna al Mercat Solidari de Revistes i Llibres de la Biblioteca. De l'11 al 16 de maig, la Biblioteca Municipal torna a celebrar el Mercat Solidari de Revistes i Llibres, una activitat en què les persones usuàries que s'acostin a l'equipament poden endur-se aquelles revistes i llibres antics que la Biblioteca retira del seu fons. Com cada any, per aconseguir les revistes o alguns dels llibres, caldrà fer una aportació solidària. Aquest any, l'ajuda consistirà en un pot de llegums cuits. Per cada pot gran de llegums cuits aportat, les persones usuàries es podran emportar 5 revistes o 3 llibres. Com cada mes de maig, amb l'arribada del bon temps i la primavera, l'Ajuntament de Ripollet presenta el programa Ripollet Cultiva't, una iniciativa orientada a fomentar l'horticultura ecològica, la jardineria sostenible i el coneixement de la biodiversitat als espais verds urbans del municipi. Enguany, la programació se centra en l'aprenentatge pràctic de l'horticultura ecològica a través de dues sessions organitzades a Casa Natura. Les activitats es duran a terme dimarts 12 de maig i dijous 14 de maig al mòdul de Casa Natura, de 2:15 a 7 de la tarda. Ahir, al poliesportiu municipal, uns 400 nens i nenes de 6è de primària de les escoles Gasó i Vidal, Tatxé i Pol, Tiana de la Riba, Els Pinatons, Sant Juan de la Cruz, Ensem Clavé, Josep Maria Ginesta i Escurcer i Bertalot van participar en la trobada escolar d'educació física organitzada pels mestres d'educació física sota el lema Juguem Juntes. Els joves atletes van fer una matinal variada on van jugar tota mena d'esports: atletisme, hoquei, monopatí, bàsquet, etc. A més, per complementar l'esport, també van gaudir d'una peça de fruita per esmorzar. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda a la plaça de l'Auditori del Mercat Vell començarà la ruta per les Stolpersteine en memòria dels 5 ripolletens deportats a camps de concentració nazi. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.

0: és la una.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Torna al Mercat Solidari de Revistes i Llibres de la Biblioteca. De l'11 al 16 de maig, la Biblioteca Municipal torna a celebrar el Mercat Solidari de Revistes i Llibres, una activitat en què les persones usuàries que s'acostin a l'equipament poden endur-se aquelles revistes i llibres antics que la biblioteca retira del seu fons. Com cada any, per aconseguir les revistes o alguns dels llibres, caldrà fer una aportació solidària. Aquest any, l'ajuda consistirà en un pot de llegums cuits. Per cada pot gran de llegums cuits aportat, les persones usuàries es podran emportar 5 revistes o 3 llibres. Com cada mes de maig, amb l'arribada del bon temps i la primavera, l'Ajuntament de Ripollet presenta el programa Ripollet Cultiva't, una iniciativa orientada a fomentar l'horticultura ecològica, la jardineria sostenible i el coneixement de la biodiversitat als espais verds urbans del municipi. Enguany la programació se centra en l'aprenentatge pràctic de l'horticultura ecològica a través de dues sessions organitzades a Casa Natura. Les activitats es duran a terme dimarts 12 de maig i dijous 14 de maig al mòdul de Casa Natura, de 2:15 a 7 de la tarda. Ahir, al poliesportiu municipal, uns 400 nens i nenes de 6è de primària de les escoles Gasó i Vidal, Tatxer i Pol, Tiana de la Riba, Els Pinatons, Sant Juan de la Cruz, Ensem Clavé, Josep Maria Ginesta i Escurcer i Bartalot van participar en la trobada escolar d'educació física organitzada pels mestres d'educació física sota el lema Juguem Juntes. Els joves atletes van fer una matinal variada on van jugar tota mena d'esports: atletisme, hoquei, monopatí, bàsquet, etc. A més, per complementar l'esport, també van gaudir d'una peça de fruita per esmorzar. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda, a la plaça de l'Auditori del Mercat Vell, començarà la ruta per les Stolpersteine en memòria dels 5 ripolletens deportats a camps de concentració nazi. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes. Són les 5 i 5. Això és l'info setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament a Ripollet TV, a YouTube i també a Instagram d'Info Ripollet. Aquest és el programa número 702, és el 14 d'aquest any 2026 i el número 27 d'aquesta temporada. Avui és 7 de maig, és el Dia Mundial de la Contrasenya. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Fem aquest programa també el Jordi Puy, el control de so, realització de vídeo i a l'estreaming, a la redacció Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Dit això, repassem el sumari de l'info setmanal d'avui.
3: Començarem parlant de la manifestació d'aquest diumenge per reclamar millores en la sanitat i també de les mobilitzacions convocades en el sector educatiu. Ens fixarem en l'agressió LGTBI-fòbica viscuda el darrer cap de setmana i els missatges de condemna. Repassarem els acords al ple municipal i analitzarem les claus de les obres al carrer Cot. En clau cultural, tindrem la ruta dels Stolpersteine de Ripollet de divendres, el darrer acte de Bruixes de Ripollet, dissabte, en el marc del 30è aniversari, i la presentació del programa del Dia Internacional dels Museus. També repassarem activitats passades com el darrer Temps de Llibres Live, la competició d'ocells cantaires de dissabte i l'estrena de Molín Guix de Fragments Joves.
1: I en el bloc de les entrevistes, els protagonistes d'avui seran, en primer lloc, la manifestació de la sanitat pública de Cerdanyola i Ripollet i per l'acceleració del projecte de l'Hospital Ernest Lluch. Ha estat convocada per entitats veïnals de les dues poblacions i la plataforma Serveis Públics. A continuació, tindrem quatre professionals de l'educació de Ripollet per conèixer la darrera hora del conflicte laboral i les accions previstes. En tercer lloc, ens visiten tres generacions de bruixes per conèixer l'entitat a través de les seves vivències i la traca final del 30è aniversari, les jornades, dones i cultura popular d'aquest dissabte. L'Escola de Música de la Societat Coral del Vallès commemora el seu 10è aniversari. És aquest dissabte, amb un concert al Teatre Auditori. I per saber-ne més, estaran amb nosaltres als estudis Jordi Jiménez i un dels seus coordinadors i dues alumnes des que va arrencar l'escola l'any 2016. I acabarem amb l'activitat d'Ara, Acció Ripolletenca Antifeixista, per donar a conèixer la memòria de cinc ripolletencs deportats als camps de concentració nazis amb una ruta guiada per les pedres Stolperstein, que es van col·locar a Ripollet l'any 2021. Estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio en antena, els dijous de 5 a 7. També ens podeu escoltar i veure a la carta, a ripolletradio.cat, a Ripollet TV, a YouTube, a Instagram Live i a Spotify. I com cada 7 dies farem un repàs en versió resumida de l'actualitat informativa, els esports i l'agenda de la setmana. Comencem parlant de la manifestació de la sanitat pública i l'Hospital Ernest Lluch convocada pel aquest diumenge.
3: La Comissió d'Entitats per la Sanitat Pública i el col·lectiu Pinatons han convocat una manifestació aquest diumenge 10 de maig a 11:15 del matí per reclamar una sanitat pública de qualitat i reivindicar la necessitat d'accelerar les gestions al futur Hospital Ernest Lluch. L'organització considera que la situació és crítica degut a l'asfíxia de l'atenció primària, dèficit de la plantilla i les demores en la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. La manifestació començarà a la plaça Pere IV i es desplaçarà fins als terrenys on està previst construir el futur hospital, on es farà la lectura del manifest juntament amb la columna de Cerdanyola, que es trobarà amb la de Ripollet en aquell mateix punt. Després de la protesta continuarà de forma conjunta fins al CUAP Cerdanyola-Ripollet. Aquesta mobilització arriba després de la gran campanya de recollida de signatures per la Sanitat Pública a Catalunya, que va recollir més de 25.000 firmes. En el cas de Ripollet es van recollir més d'un miler. Les firmes recollides justament aquí a Ripollet formen part de les 8.089 signatures recollides i lliurades de la Comissió d'Entitats de Defensa de la Sanitat Pública de Cerdanyola.
1: Continuem parlant de mobilitzacions, en aquest cas ho fem ara de les manifestacions del professorat, que de fet també ha tingut un dels seus primers actes reivindicatius ja.
3: Els sindicats majoritaris d'ensenyament han convocat noves vagues d'educació per aquest maig i principis de juny. Les mobilitzacions combinen aturades territorials i generals amb accions puntuals als centres a tall de protesta. Aquesta convocatòria dona continuïtat a les mobilitzacions massives que es van viure durant el mes de març per rebutjar el principi d'acord que consideren que es va signar esquenes de la majoria. Així doncs, demanen que les negociacions continuïn per incrementar la inversió en educació, millorar el poder adquisitiu del professorat, eliminar la sobrecàrrega burocràtica i revisar els currículums actuals. Aquesta primera setmana hem tingut avui aturades als centres de 0 a 3 anys. A banda, ahir dimecres hi van haver accions reivindicatives a diferents centres de Catalunya. La primera vaga a tots els centres educatius catalans està programada pel pròxim 12 de maig amb una gran manifestació unitària a Barcelona. Ahir l'Institut Can Mas va acollir l'inici del mes de les mobilitzacions al professorat. Una quarantena de docents infantil, primària i secundària del Vallès Occidental es van reunir en assemblea després de la jornada laboral per definir la continuïtat de les protestes. El 19 de maig hi haurà una nova aturada als centres del Vallès Occidental, seguida del 20 de maig d'una vaga als centres de 0 a 3 anys i de nou una vaga general el 27 de maig i vaga territorial el 28. Tot finalitzarà el divendres 5 de juny amb una nova aturada a Catalunya i manifestació unitària a Barcelona.
1: Després ho sabrem de la mà de les persones que ho organitzen, quatre mestres i professors de Ripollet. Ara parlem, malauradament, d'agressions, en aquest cas LGTB-fòbiques viscudes el darrer cap de setmana en el marc de la Festa Major de Cerdanyola i que també ja ha estat condemnada per partits polítics i l'Ajuntament de Ripollet.
3: Es tracta de dues agressions homòfobes i feixistes registrades aquest cap de setmana en el marc de la Festa Major de Cerdanyola. Una hauria passat a quatre cantons, on algunes persones de Ripollet que assistien a la Festa Major de Cerdanyola van ser increpades i agredides per la seva orientació sexual. L'altra va passar a l'Espai d'Entitats de Cerdanyola. L'Ajuntament de Ripollet i Decidim han expressat en diferents comunicats la seva condemna als fets i el rebuig d'aquest acte delictiu que vulnera greument els drets i les llibertats de les persones del col·lectiu LGTBIQA+. L'Ajuntament de Ripollet ha condemnat els fets i ha refermat el seu compromís inequívoc de continuar impulsant polítiques actives per combatre la LGTBIfòbia, així com qualsevol altre acte que vagi en contra dels drets democràtics i de la cultura de la pau. En aquest sentit, i a través de la regidoria LGTBIQA+, el consistori resta a disposició d'acompanyar les persones víctimes d'aquesta tipologia d'agressions amb els recursos municipals disponibles. Per un altre costat, Decidim, juntament amb Guanyem Cerdanyola, van emetre el diumenge un comunicat on van condemnar les agressions. Les formacions municipalistes han expressat el seu suport a les víctimes i han reclamat una resposta contundent davant uns fets que consideren intolerables. Remarquen que aquests episodis vulneren els valors de convivència, respecte i diversitat i exigeixen identificar els responsables ràpidament. Hora més tard, també es va pronunciar justament l'Ajuntament en aquesta línia, l'Ajuntament de Cerdanyola i Podem.
1: Repassem ara els acords del darrer ple municipal celebrat la setmana passada, el dijous 30 d'abril.
3: Entre els punts més destacats es va aprovar el nomenar el regidor del Medi Ambient, Diego Puig Anaya, com a representant suplent de l'Ajuntament al Consorci de Residus del Vallès Occidental, amb els vots a favor del PSC i Esquerra i l'abstenció de la resta de partits. Decidim va presentar dues mocions. En primera instància es va rebutjar la moció per elaborar un pla de xoc de millora dels centres educatius públics infantil i primària, amb els vots a favor de Decidim, Vox i PP, i els vots contraris a PSC i Esquerra. En segon lloc, la moció per instar la Generalitat a millorar les condicions laborals del personal educatiu i la qualitat de l'educació pública va tirar endavant amb els vots a favor de Decidim, Esquerra i l'abstenció del PSC, Vox i PP. A banda, abans de l'inici del ple, es va aprovar una declaració institucional de l'Ajuntament en relació amb la presumpta agressió sexual patida per una veïna de Ripollet amb els vots favorables al PSC, Decidim i Esquerra, l'abstenció del PP i el Vox en contra de Vox.
1: Parlem ara d'obres. L'alcalde i tècnics municipals es van reunir dilluns passat amb veïns del carrer Cot per parlar de les diferents actuacions que es duran a terme en aquest espai.
3: Aquest dilluns 4 de maig es va celebrar una trobada amb els veïns i veïnes del carrer Cot i el seu entorn per presentar les obres que es duran a terme en el tram del carrer Cot, comprès entre el carrer Calvari i el carrer de Balmes. L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, acompanyat del personal tècnic de l'Ajuntament, van presentar aquests treballs que inclouran l'asfaltatge del carrer, l'ampliació de la vorera de la banda dels habitatges, la reordenació i ampliació de la zona d'aparcaments i la rehabilitació de les escales del passatge Cot. Les obres també preveuen la construcció d'una rotonda a la cruïlla del carrer Cot amb el carrer de Balmes per millorar el trànsit rodat d'aquest espai.
1: Ripollet Cultiva t'ofereix tallers d'iniciació a l'horticultura ecològica a Casa Natura.
3: Com cada mes de maig, amb l'arribada del bon temps i la primavera, l'Ajuntament de Ripollet presenta el programa Ripollet Cultiva, una iniciativa orientada a fomentar l'horticultura ecològica, la jardineria sostenible i el coneixement de la biodiversitat als espais verds urbans del municipi. Enguany la programació se centra en l'aprenentatge pràctic de l'horticultura ecològica a través de dues sessions organitzades a Casa Natura. En aquest marc es proposa dos tallers d'iniciació on es treballarà directament en l'elaboració del nou planter de primavera-estiu. Les persones participants podran aprendre i col·laborar en la plantació d'hortalisses com el pebrot, l'albergínia o el carbassó, utilitzant taules de cultiu situades al mòdul de Casa Natura. Les activitats es donaran a terme el dimarts 12 de maig i dijous 14 de maig al mòdul de Casa Natura de 6:45 to 7:00 p.m.
1: Torna al mercat solidari de revistes i llibres a la biblioteca.
3: De l'11 al 16 de maig, la Biblioteca Municipal torna a celebrar el mercat solidari de revistes i llibres, una activitat que, en què les persones usuàries que s'acostin a l'equipament poden endur-se aquelles revistes i llibres antics que la biblioteca retira del seu fons. Com cada any, per aconseguir les revistes o algun dels llibres, caldrà fer una aportació solidària. En aquest any, l'ajuda consistirà en un pot de llegums cuits. Per cada pot de llegums cuits aportat, les persones usuàries es podran emportar 5 revistes o 3 llibres.
1: Dimarts es va presentar la programació del Dia Internacional dels Museus.
3: L'equipament museístic de referència de Ripollet al cim Molí d'en Rata se suma un any més a la celebració del Dia Internacional dels Museus, amb una programació d'activitats que durarà tota la setmana del 16 i 17 de maig. El DIM se celebra des de l'any 1977 de la mà del Consell Internacional de Museus i el seu objectiu és conscienciar la ciutadania de que els museus són una eina important d'intercanvi cultural. Enguany el lema és Museus unint un món dividit, que el Departament de Patrimoni de l'Ajuntament de Ripollet s'ha fet seu i ha preparat un programa on la música, el joc i el turisme es converteixen en els elements de cohesió, participació, intercanvi i coneixement del patrimoni cultural i també gastronòmic. El plat fort serà el vespreig al Molí d'en Rata, amb activitats diverses durant la tarda i nit del dissabte 16 de maig. Escoltem a Roger Balló, regidor de Cultura, Eva Herrera, regidora de Turisme, i Helena Vilalta, tècnica de Patrimoni.
2: El Dia Internacional dels Museus es celebra des de l'any 1977 de la mà del Consell Internacional de Museus, l'ICOM, i el seu objectiu és conscienciar la ciutadania de que els museus són una eina important d'intercanvi cultural. A Ripollet, el nostre equipament museístic de referència és el CIT del Molí d'en Rata, que ens trobem avui. Un any més, doncs, se suma aquesta celebració amb un programa d'activitats que durarà tot el cap de setmana, del 16 i 17 de maig, el cap de setmana que ve no l'altre. El lema d'aquest any del Dia Internacional dels Museus és Museus unint un món dividit. En aquest sentit, des del Departament de Patrimoni, hem preparat un programa que fomenta la participació, connectant comunitats, generacions i mirades diverses en un context com el que estem vivint de fragmentació i polarització social. Tot i que el dia de...
1: No podem acabar de sentir el tall per falta de temps, però en el pròxim informatiu parlarem amb més detall d'aquestes jornades ja a la vista. Bruixes de Ripollet prepara el seu gran acte final de commemoració del 30è aniversari amb una jornada plena d'actes aquest dissabte.
3: Les Bruixes encendran l'últim petard de l'aniversari de dissabte amb una gran trobada de cultura popular no mixta que reunirà 12 colles i més de 170 participants. La jornada combinarà reflexió i festa amb debats feministes al matí, actuacions musicals a la tarda, cercaviles i correfoc al vespre, i bingo, petardeo i concerts a la nit. Els debats del matí a porta tancada, amb les intervencions de ponents com Betlen Cañizar, de la Cala la Dona, seran documentats per estudiants del grau de gènere de la UAB. Tot seguit, faran un dinar privat. A 4:45 hi haurà una sobretaula amb actuacions musicals, ara ja sí, obert a tothom. A 8:15 tindrem el Cercavila de Cultura Popular i a 9:15 hi haurà el Correfoc. A 10:15 la festa es traslladarà a les pistes de l'Esbart, on tindrem bingo, petardeo, concerts i DJ fins a la matinada del diumenge.
1: Aquest divendres 8 de maig de 6 a 7, Acció Ripolletenca Antifeixista, juntament amb la xarxa d'entitats del local, organitza una ruta per les Stoppelstein dels 5 ripolletencs deportats als camps de concentració nazis.
3: La ruta començarà a les 6 de la tarda a la plaça de l'Auditori del Mercat Vell i s'allargarà durant una hora. Els ripolletencs Tomàs Caballero Vico, Josep Datzira Casamitjana, Juan Montesinos, Uribe Sotero, López Tello i Pau Pallàs, Alzina, van ser deportats a camps nazis. Ara se celebra el 80è aniversari de l'alliberament dels camps nazis amb aquest homenatge als 5 ripolletencs. Les Stolpersteine són petites llambordes de llautó creades per l'artista alemany Günther Demmig, que va per commemorar a les víctimes del nazisme al davant de les seves darreres llars conegudes. Aquesta iniciativa, que va començar a Berlín, es va estendre per tota Europa en mostra de suport a totes les víctimes del nazisme.
1: Temps de llibre es va omplir dijous passat la sala de la Biblioteca Municipal amb una nova edició del programa d'Antonio Lozano.
3: El passat dijous, l'escriptor Jaume Clotet va presentar la seva darrera novel·la, L'espasa del rei, en una nova edició. edició del programa Temps de Llibres Live des de la Biblioteca de Ripollet. L'obra posa punt i final a una exitosa trilogia de thriller històric iniciada amb La Germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla, i continuada amb La Calavera de l'Apòstol, on es combinen investigacions policials amb elements històrics però també fantàstics i mitològics. En aquest context, Clotet va destacar als assistents la importància de recuperar la mitologia catalana i l'imaginari popular i donar-los el valor que mereixen. També va remarcar la necessitat de fer arribar el català a tots els àmbits de la literatura, inclosa la devoció, per connectar-lo amb les inquietuds lectores de les noves generacions. Recordeu que el Temps de Llibres Live tornarà el dijous 28 de maig amb l'escriptora Carla Gràcia, que presentarà El jardí adormit.
1: Parlem ara de Fragments joves i el seu gran èxit del passat diumenge, que va ser l'estrena de Moulin Rouge.
3: Aquest gran cabaret per i sí s'ha traslladat durant un dia a Ripollet amb la representació gairebé professional de Fragments joves, que va omplir el Teatre Auditori en els dos passis organitzats. Fragments joves cerquen fomentar l'expressió artística de la joventut de Ripollet mitjançant projectes, activitats d'oci, tallers i altres alternatives. Aquesta és la seva primera gran producció professional, que ha combinat coreografies, una escenografia impressionant, vestuari i fins i tot cant en directe.
1: El pavelló Joan Creus es va omplir en la 54a edició del Campionat de Catalunya d'Ocells Cantaires.
3: És una cita organitzada per l'entitat Societat Ocellaire La Vella de Ripollet, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Caça i el suport de l'Ajuntament de Ripollet. La jornada, que és la tercera vegada que té lloc a Ripollet, va reunir prop de 700 ocells de competició de les espècies pinsà, passerell, verdum i cadernera. La modalitat del concurs que es va disputar premia la rapidesa amb el que els ocells fan el seu cant de caràcter territorial i d'aparellament. Els participants van passar diferents rondes eliminatòries fins que queden els 10 millors ocells cantaires. L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va visitar el concurs i va ser rebut pel president de la Federació Catalana de Caça, Joaquín Zarzozo, el president de la Ciutat Ocellaire La Vella de Ripollet, Rubén Mariscal, i la secretària de l'entitat, Mireia Ramírez.
1: Passem ara als esports.
3: El ripolletenc i jove promesa del bàsquet, Carlos Rodríguez, ha guanyat amb el Barça el campionat de Catalunya cadet preferent disputat aquest darrer cap de setmana a Martorell. Els blaugranes es van imposar a les semifinals al Girona en un partit on Carlos Rodríguez va fer 8 punts, aportant tant atac com en defensa. A la final es va imposar a la Penya, on Carlos va tornar a ser clau amb 8 punts més. A banda d'aquest resultat, s'ha classificat pel campionat d'Espanya de clubs, que jugarà del 17 al 23 de maig al Algeciras. Aquest matí, nens i nenes de 6è de l'escola Gassó, Tatxer, Tiana, Pinatons, Sant Juan, Clavé, Ginesta i Escursell han participat en la trobada escolar d'educació física organitzada pels mestres d'educació física sota el lema Juguem Juntes al poliesportiu municipal. Els joves atletes han fet una matinal variada on han jugat tota mena d'esports: atletisme, hoquei, skate, bàsquet, etc. A més de complementar l'esport, també han gaudit d'una peça de fruita per esmorzar. Passem ara al calendari esportiu dels equips municipals. El Ripollet visita el camp del Balaguer a 6:45 dissabte. El Pajarill juga diumenge a les 6 a casa contra el Barberà, i l'escola futbol base Ripollet rep a casa dissabte a 7:45 al base Palau. El futbol sala de tercera nacional masculí juga dissabte a 4:45 a la pista de la Societat Deportiva Espanyol. El segona nacional femení juga dimarts a 20:00 de les 9 al camp del Solarmont Glòries. En bàsquet, el primer territori femení juga diumenge a 6:15 a casa contra el Claret B, i el Copa Catalunya masculí juga dissabte a 6:45 a la pista de Santa Coloma.
1: I ara l'agenda darrer minut.
3: Divendres tenim a les 6 al Centre Cultural la xerrada Un passeig pels meus mons, amb Toni Vila. A les 6 també hi ha la ruta als Tolpersteine, al Ripollet, en punt de sortida al Teatre Auditori. A 9:15, justament al Teatre Auditori, tenim teatre musical amb Locant de les Ànimes. Ja dissabte, a les 10, tenim cuina en família al Centre Cultural. Durant tot el dia tindrem les jornades de dones i cultura popular de bruixes de Ripollet pel seu 30è aniversari. A les 11 hi ha la Biblioteca Municipal, Club de Novel·la Jove, al Matí de la Sega. A les 6 al Teatre Auditori tenim el concert del 10è aniversari de l'Escola de Música de la Societat Coral del Vallès. I acabem també a les 6 amb Juga amb la Història al Cim Molí d'en Rata. Diumenge, com sempre, tindrem jugateques ambientals a Pinatons i Maria Regordosa del Massot a 11:15. A les 11 es farà entrega també dels premis del Rally Vila de Ripollet Memorial Lídia Forés. Dilluns tenim a 4:45 cafè literari al bar del Centre Cultural. A 6:15 Cultiva, tallers d'horticultura ecològica a Casa Natura. Dimarts a 7:15 ja llegir al teatre a la Biblioteca Municipal. Dimecres a 6:15, hora del conte a la biblioteca, i a les 7 projecció de Pina al Teatre Auditori, i acabem dijous vinent amb Club Còmic Jove a 5:45 a la Biblioteca i nova sessió de Cultiva a Casa Natura a 6:45.
1: Doncs quan passen 25 minuts a les 5 de la tarda, deixem aquí ja el flash informatiu. Moltes gràcies, Marc Batalla. I res, fem una pausa i de seguida tornem parlant d'aquesta manifestació en favor de la sanitat pública i de qualitat, i també en defensa de que l'Hospital Ernest Lluch s'acceleri la seva arribada a les nostres poblacions.
0: El 91.3, Info Setmanal.
4: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
5: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
6: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio a las 8 de la noche.
7: ¿Eres mujer? ¿Tienes más de 40? ¿Quieres entender los cambios que ocurren en tu cuerpo, resolver dudas y vivir esta etapa con confianza? Soy Irene Quiles, entrenadora especializada en menopausia, y te voy a estar acompañando en la primera temporada de Nosotras, en Ripollet Radio, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. En Nosotras encontrarás entrevistas con expertas, colaboradoras muy potentes, consejos, resolución de dudas y un espacio donde desmitificamos la menopausia y hablamos claro sobre salud y bienestar. Tu cita mensual para cuidarte, informarte y sentirte acompañada. Recuerda, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde en Ripollet Radio, en ripolletradio.cat y en mis redes sociales Irene Quiles Fitness en Instagram y TikTok.
8: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Radio. Mama,
9: quiero ser artista.
8: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
10: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
11: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella.
0: El 91.3, Info Setmanal.
1: Doncs estàvem comentant ara aquí amb els convidats que hi ha una manifestació aquest diumenge a Ripollet i que també passa per Cerdanyola, perquè és una manifestació de les dues poblacions amb un fi comú, com és la defensa de la sanitat pública i de qualitat. No és la primera manifestació que es fa, no fa tant, no sé, ara no recordo quants mesos. I ara ens ho explicaran, doncs, al meu costat, l'Antonio Laya, en representació de l'Associació de Veïns Can Vargas. Bona tarda. Bona tarda. També el Juan Martínez, del col·lectiu Pinatons.
12: Bona tarda.

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
2: El 91.3, info setmanal.
3: Fa unes setmanes en parlàvem, hi havia unes mobilitzacions, van passar, la cosa semblava que se solucionava, es va dir, de fet, que estava solucionat, però es veu que el tema de l'educació no està solucionat, com a mínim pels sindicats majoritaris. En aquest cas, doncs, per parlar-ne, doncs, tindrem a quatre representants del món de l'educació, quatre professionals que secunden aquestes mobilitzacions i que, a més, doncs, no són poques i que són d'aquí a final de curs, doncs, d'una gran intensitat perquè, per forçar, doncs, que la Generalitat, doncs, bé, doncs, accedeixi a una sèrie de millores que, segons semblen, no s'estan atenent. Doncs per parlar de tot això ens acompanya en primer lloc, ja coneguda als nostres micròfons, la Núria López, de l'escola Ansel Claver. Què tal? Benvinguda.
4: Bona tarda.
3: També el Manel Casado, de l'Institut Can Mas.
5: Bona tarda.
3: Repeteix aquí amb nosaltres l'Edgar Gandia, del Lluís Companys.
6: Molt bones.
3: I també el Miquel Omaike, la Maia, de l'Institut Palau.
7: Hola, bona tarda.
3: Gràcies a tots quatre per venir. Deixeu-me que primer li pregunti a la Núria, perquè mira, la Núria va passar bastants mals de panxa i no sé si podem dir que està solucionat la fusió de les escoles. És passat ja?
4: És passat, és present i és futur, que per això també venim a ser aquí. Sí que la lluita per aturar aquesta fusió de les escoles, doncs, d'alguna manera podem dir que va trobar una sortida, però també s'ha de dir que no és la sortida que la comunitat educativa volia, que era, doncs, poder baixar ràtios, que de fet és això el que ara ens torna a ocupar demanar-ho. I el que sí que vam haver de fer, doncs, tancar grups d'altres escoles de primària a fi efecte de no haver de tancar escoles, que aquest era el més gran dels mals que volíem evitar. És a dir, que en certa manera, doncs, que aquella lluita la vam deixar, però seguim volent que la sortida sigui, doncs, l'èxit per tothom, no només d'algunes escoles.
3: Com creus que va afectar el món educatiu i especialment el professional el fet de que es plantegés aquesta situació que, bé, doncs, fes veure que podien desaparèixer escoles de Ripollet? No sé si això us ha unit o us ha enfrontat a altres centres.
4: No, es va unir, de fet es va veure, no? Doncs que vam ser capaços com a municipi de crear, doncs, un col·lectiu fort i sòlid per intentar aturar aquesta proposta. El que passa és que sí que deixa en evidència, doncs, que el departament no posa com a prioritat, doncs, tenir un bon sistema educatiu i que aleshores, doncs, hem d'estar lluitant i arremangant-nos contínuament i amb ofec per poder solucionar el que ens anem trobant. Uh-huh. Però com a comunitat educativa trobo que Ripollet hi ha guanyat molt i la mostra és, doncs, que tenim ara un moviment que està molt ben organitzat.
3: Molt bé. Vaig a preguntar ara, no sé si a l'Edgar o al Miquel, doncs semblava que, o es va dir, que això estava solucionat, s'havia signat un acord, es parlava històric de sindicats majoritaris, clar, es parlava d'UGT i Comissions Obreres, que són sindicats majoritaris, però no són els sindicats majoritaris del món de l'ensenyament, i com que ja estava tot d'anat a beneït, es van fer moltes millores, que això no hem de dir que no, però no són les que vosaltres voleu. Doncs quina és la situació actual, Edgar i Miquel?
7: Tu primer.
3: Porta a fer, doncs, aquestes grans mobilitzacions que fareu.
8: Bueno, la situació actual segueix sent exactament la mateixa. Al final el que ens trobem és que els sindicats aquests, Comissions i UGT, han fet un pacte que no només no és suficient, sinó que a més no s'ha consultat a cap moment amb la comunitat educativa. Pensem que és el que dèiem, els sindicats majoritaris no és això el que proposaven, no és el que s'ha signat, el que es proposava. S'està signant tant en les... tant les reivindicacions principals com la reducció de ràtios, l'augment de recursos, la reducció de la burocràcia i l'augment dels sous, s'està signant a mínims, en realitat, el que es presenta com un acord històric, en realitat no arriba, bueno, dic a mínims, però en realitat no arriba ni als mínims que es demanaven des dels col·lectius d'educació, des del col·lectiu educatiu. Llavors, bàsicament el que s'ha fet ha sigut signar un pacte a esquenes de tot el col·lectiu. Llavors, òbviament, això no ho podem donar per tancat quan és un tracte que s'està fent entre passadissos, no? Com diem, que és el que sempre sembla que s'acaba fent sempre amb el PSC, que són aquests tractes entre passadissos, i jo crec que podem dir que ens l'han colat una mica, no?
5: Sí, jo seria una miqueta més fort i jo diria que el departament no s'ha enterat de res. Em sap greu, però ja ens obliga a seguir amb aquestes mobilitzacions, que ara són molts dies, i que té un impacte molt gran, no només per nosaltres, sinó per la comunitat educativa, però és que el departament no ho veu o no vol veure, saps? I...
8: També perquè una de les coses que està passant, òbviament, és que el departament s'està negant a parlar, s'està negant a reprendre aquestes negociacions. Un cop es va signar per part de Comissions Obreres i UGT el pacte que s'ha signat, es van sortir de la mesa de negociació i el departament va dir que no volia tornar a parlar amb ningú més. Llavors, una de les coses que s'està intentant és precisament reprendre aquestes negociacions. Ja s'ha dit que l'objectiu ara d'aquesta jornada de manifestacions és reprendre aquestes comunicacions, a la qual el departament s'està negant en rotund, s'està agafant el tracte signat en Comissions Obreres UGT i no vol sentir parlar res més que no sigui això. Llavors, això també és una mesura de pressió per sortir i desenrocar d'aquest posicionament del Departament d'Educació.
5: Jo apuntaria també, ara que m'ha vingut al cap, que no només això, sinó que el Departament està començant a jugar les seves cartes, amb el famós butlletí que ha enviat a les famílies, val, amb una informació que hi ha gent que no l'acaba d'entendre, de cop i volta apareix una app, venga, per reduir burocràcia, vull dir que per mi no està jugant net, saps?
8: Bueno, que volen guanyar el relat. Volen guanyar el relat de que el que estan fent és una cosa bona per tothom, és una cosa beneficiosa per tothom, que en realitat els professors sembla que tot el col·lectiu educatiu no ens entarem, no volem atendre raons, són uns capgrossos que no ens entarem de lo bo i lo beneficiós que és això per nosaltres. I bueno, òbviament, què està fent el PSC? Pues vendre aquest relat cap a les famílies, vendre aquest relat cap a l'exterior, no? Un relat de victòria, de que en realitat no estem sent capaços d'apreciar tot el que estan fent per nosaltres. Fins i tot diria jo que és un discurs bastant paternalista per part del Departament d'Educació.
3: Vosaltres, a més, teniu un públic, és a dir, una clientela, per dir-ho així, molt sensible, famílies, infants, joves, i clar, són protestes, per molta raó que tingueu, teniu la pressió de que són impopulars perquè doncs fastidien molt, no? I llavors doncs vosaltres ho sacrifiqueu, però també comporta el sacrifici. En tot cas, què és el que vosaltres expliqueu i com voleu convèncer o explicar a les famílies que això és necessari?
6: Jo penso que estem enfocant el problema...
3: Ha costat el micro, Manel.
6: Estem enfocant el problema, i el departament ha sigut molt hàbil, que és un problema dels docents. Quan és un problema sistèmic de l'educació pública. Nosaltres estem aquí reivindicant unes millores per l'educació pública de Catalunya. No estem pel nostre sou. Estem per una millora, com ha dit l'Edgar, de menys ràtios, menys burocràcia, tenim menys alumnes a la classe, tenim menys paperassa per fer i poder atendre millor l'alumnat, més recursos, vol dir no només econòmics, sinó personals. Necessitem l'escola que tenim avui el 2026, no és la mateixa escola que teníem fa uns anys. Les necessitats, les problemàtiques, les famílies, l'alumnat, és exponencial l'augment de dificultats, de necessitats. I entre d'altres tenim un greuge comparatiu amb la resta de l'Estat, que estem cobrant des del 2008, ens van congelar la part estatal i aquest no l'hem recuperat, per tant estem cobrant significativament menys que la resta de companys, i és una de les quatre, però nosaltres estem lluitant, jo penso que això estem d'acord, i això és el que transmetem als alumnes i transmetem a les famílies, per la millora de la qualitat de l'ensenyament públic, i això és així. Aquest és el nostre leitmotiv, que això és transversal i és del zero a tots. Ara l'altre dia també vam comentar que inclús el sindicat d'estudiants s'ha afegit,
5: sí,
6: i convoca,
5: correcte,
6: els 3 dies de vaga, diguéssim, a nivell de Catalunya, també faran vaga d'estudiants, perquè estan demanant el mateix.
5: Ara que comentaves el tema de les ràtios, he estat buscant dades i més que res perquè la gent, vull dir, ho vegi amb números, no? Parlem del... Avui de fet heu començat la vaga de 0-3 anys, no?, a tot Espanya, doncs perquè la gent es faci una idea de ràtios. Vull dir, si comparem professors per alumne amb resta de països d'Europa, de 2-3 anys, doncs tenim, no sé, diferents països europeus estan entre 6, 7, 8, nosaltres estem a 20. Vull dir que
3: 20 criatures per classe.
5: 20 per alumne, per professor. Quan la resta és això, 6, 7, 8. Vull dir que estem anys llum. Vull dir que el que demanem, no és que ens hem llevat avui i ho veiem, no, sinó que són dades que hi ha, no? I per això lluitem.
6: I està directament relacionat al que comentava la Núria. Era un moment idoni a nivell municipal per rebaixar ràtios, no per tancar centres. Vull dir que la seva demanda com a centres ens ha interpel·lat a tots i ens fa que gràcies a aquell grup de coordinació, de gestió del conflicte en aquell moment que era el tancament de dos centres, ens ha fet que d'aquí ha sortit la nostra assemblea docent de Ripollet.
3: Que per cert veu estar reunits aquí mestres de tot el Vallès, no? Ahir va ser, ahir la tarda.
8: Sí, correcte.
3: Per preparar les vagues, suposo, no?
8: Sí.
3: O per discutir dubtes, no? Com va anar, per cert?
5: Professors o algun policia infiltrat?
8: Per sort, no, en aquesta no teníem policies infiltrats. No. Que, bueno, ja no sé si us ho heu enterat, però van colar dos policies, dos Mossos d'Esquadra infiltrades a una de les assemblees de Sabadell. Suposo que aquesta és la resposta del departament. Infiltrar, gastar recursos de l'Estat en enterar-se de què estem parlant nosaltres a les nostres assemblees. Però, bueno, al marge d'això, va anar molt bé. Vam ser prop de 50-60 persones aproximadament. Al final hi havia una representació pràcticament completa del Vallès Occidental. De fet, crec que no va faltar ningú.
6: Dels municipis més grans, no, perquè allà a l'Assemblea del Vallès en principi hi ha dos representants de cada municipi. I és
8: oberta,
6: perquè l'Assemblea és oberta, es pot quedar qui vulgui, però intentem que sigui, intentem que a part de la de centre hi hagi la de municipi, on hi ha dos o tres de cada centre públic de Ripollet, i allà hi ha dues persones de cada
8: municipi.
6: De cada municipi.
8: I van venir, pues això, la majoria de municipis del Vallès, bàsicament, bueno, ja heu vist el cartell, tenim preparades vagues des del dia 7 fins al dia 5 del mes que ve, amb la del 12 del 27 i la del dia 5, vagues a tota Catalunya, i del 19 i del 28 sumem que són les vagues del Vallès Occidental, que, com ja sabeu, farem una vaga indefinida, però, sí, perdó, una vaga al lladre tot el mes, però fraccionada, en diferents territoris, i, bueno, haureu d'esperar per veure què passa. El que sí que tenim clar és que, com això segueix així, ja ho estem dient, no acabarem el curs perquè no es pot permetre que la situació segueixi com està seguint i que això continuï amb tota la tranquil·litat i tota la impunitat. I aquest és el missatge que donàvem abans, que ens sap greu perquè això queda com, ostres, però és que esteu fastidiant els nostres fills, no? Però també s'ha d'entendre que o molestem o no canvia res. I per desgràcia, en la nostra professió, els primers que molestem són a les famílies, però a llarg termini això és una cosa positiva pels nanos. És una cosa molt positiva, perquè les condicions que guanyarem respecte de l'atenció que els hi podem donar són molt millors que el que pugui molestar un mes, un curs o el que sigui de manera puntual.
3: Núria, i això què es planteja? Una mica partit a partit? És a dir, una vaga, una altra, anar apretant, anar apretant l'ull de poll, per dir-ho així?
4: Està clar que, és que les coses s'han d'anar fent dia a dia i que bueno, que es tracta doncs, això de partit a partit i anar veient a veure doncs, aquesta primera vaga que tenim convocada pel proper dimarts, a veure com funciona. Però el que està clar és que el que respira les assemblees municipals i de territori és que els docents estan doncs, molt enfadats i que no serà cosa d'un partit i que caldrà apretar. Sí que d'altra banda també m'agradaria plantejar una mica la idea que, i al final és el que ens va passar una mica aquí a Ripollet el primer trimestre, i és que a més de tota aquesta organització tan sòlida que tenim com a docents, també estaria bé que els equips municipals d'alguna manera ajudessin a donar suport a aquestes mobilitzacions. Correcte. Perquè al final és una manera de vetllar perquè el sistema educatiu del teu municipi doncs, funcioni com vols, no? I si volem que això sigui un model d'èxit, doncs estaria bé que els ajuntaments també d'alguna manera doncs, fossin capaços de donar una mica de resposta i de recolzament i de plataforma a aquests moviments assemblearis que s'han constituït. Però s'ha de dir que, malgrat que de moment no hi sigui aquest suport i que l'esperem i que extenem la mà perquè així sigui, els docents estem en peu de guerra i esperem doncs, que baixi aquesta actitud una mica fatxenda, no?, que estem veient per part del govern, no?, que sembla que no mourem res i no volem fer res. Bueno, doncs nosaltres ens mantindrem, perquè fa molts anys que lluitem perquè canviï el sistema educatiu, perquè millorin les condicions, i aquest cop és veritat que s'hi afegeix un tema del salari, però és que fa 15 anys que estem demanant una millora de les condicions sense demanar mai cap canvi en el nostre salari, i creiem que ha arribat un moment de dir que fins aquí.
3: I petits gestos com això de les colònies, per exemple, doncs que els nens es quedin sense colònies és com, bé, ja sabeu, drama, però en qualsevol cas té un fortíssim impacte, no? Potser més que una vaga, segons com, no? Què us ha arribat al respecte? Entenem que també molta pressió, no?
4: Jo m'agradaria dir que m'ha... sí que és veritat que és una mesura impopular, com deia l'Edgar, al final tot toca algú de prop i d'això, però hi perden molt els infants quan no van de colònies, perquè pensem que això és una activitat pròpia dels plans de centre, però hi perden molt més la resta de dies de l'any, quan no estan ben atesos, quan estan sense poder tenir tot el que necessiten, sense tenir els professionals que necessiten per suportar doncs, les seves dificultats d'aprenentatge. I pensem que 3 dies a canvi de 300 dies d'un bon sistema educatiu ens els podem sacrificar.
3: Alguna cosa que voleu afegir per acabar?
6: Bé, que també jo penso que és el que es parla dintre dels centres, si el més important, perquè és el que molesta a les famílies, és que no tenen colònies, ni graduació, ni viatge a fi de curs, no podem convertir l'escola, l'educació pública de Catalunya, en un xiquiparc. No podem convertir-nos en uns centres on les famílies deixen els nens i nosaltres els hem d'entretenir, ho sento. Perquè és una funció educativa. I si pensem que l'educació se'ns ven, que és un sistema, és la família, és l'escola, és la societat, estem tots al mateix vaixell. És la millora d'educació pública i estem aquí per millorar les condicions, no només del nostre salari, les condicions de tot això. I això se'n beneficiarà l'alumnat i les famílies. I jo penso que això és un missatge.
5: De fet, amb això que estem dient aquí, clar, els mitjans ho tapen una miqueta, però si es busca una miqueta, et diria que pràcticament tot Espanya està igual, diferents comunitats. València comença la setmana que ve ben definida. Si busques també Cantàbria, Aragó, tot arreu s'està mobilitzant, s'està mobilitzant. I jo com a nivell de país, a mi el que em sobta és que si ho busques és públic, a nivell de, per exemple, d'estat espanyol, la policia millor pagada és la nostra, els Mossos, perfecte. Si busques, per exemple, també els conductors de tren entre Rodalies i Ferrocarrils, també, els nostres, són dades públiques, són els millors pagats, perfecte. I ara, que no m'entra el cap a mi de cap manera, és que els professors som els últims. Això sí, la nostra consellera, la que més. Llavors, ostres, un sentit comú, o hi ha alguna cosa que no rutlla. Alguna cosa que no rutlla, saps?
3: Molt bé, doncs està tot dit. A més, el lema, quin és?
5: Fins al final.
6: No callarem. No callarem mai més. Portem molts anys callats i penso que ha arribat el moment de que els docents diguin ja n'hi ha prou.
3: Molt bé, doncs amb això ens quedem amb aquest lema, amb la Núria López, en representació de, bueno, treballadora, mestra de l'escola Ansel Clavé, el Manel Casado de l'Institut Can Mas, l'Edgar Gandia de l'Institut Lluís Companys i el Michael Amaya de l'Institut Palau-Sit. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i gràcies, em sap greu dir-ho, però crec que no serà l'última vegada que vingueu, no?
6: Bueno, doncs, plaer, sempre
5: que ens... Amb molt de gust.
6: Ja, sempre que ens convidis...
3: Ojalà sigui per dir que tot s'ha arreglat,
6: també, vull dir, també... I si s'arregla i podem manifestar que ha sigut una cosa, un acord assolit i amb èxit, també ho direm.
3: Perquè... I podeu marxar a Colònia amb la consellera, per exemple. Allà tocar la guitarra. Molt bé. En el millor sentit de la paraula.
6: Sí.
3: Moltíssimes gràcies als quatre per acompanyar-nos. Nosaltres, ara res, passem uns petits anuncis i de seguida estem amb Bruixes, amb tres generacions de Bruixes de Ripollet que es preparen pel seu 30è aniversari. Aquest dissabte avui tenim des de la més jove a la més veterana d'aquestes Bruixes de Ripollet, una entitat important en el nostre municipi que celebra aquest dissabte aquestes jornades Dones i Cultura Popular.
2: El 91.3 Infosetmanal.
7: Tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
9: Va, cago en la mare que et va matricular.
7: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
2: El 91.3, Infosetmanal.
3: Bruixes de Ripollet encaran la cloenda del seu 30è aniversari amb una gran trobada de cultura popular no mixta el 9 de maig amb 12 colles i més de 170 participants. Es tracta de la primera trobada de cultura popular i dones. Per parlar d'aquest final de l'aniversari, també del moment passat, actual i futur de Bruixes de Ripollet, ens acompanyen les tres generacions. En primer lloc, per antiguitat, la Olaya Morgado. Què tal? Benvinguda.
10: Benvinguda,
3: tu vas començar l'any 96, eh?
10: Sí.
3: Això és un porron d'anys, eh? Bueno,
10: moltíssims.
3: 30, eh? Que amb això estem. Més recent, però ja també són uns quants, la Sílvia Solet, des de l'any 2013.
10: Hola, bona tarda.
3: Benvinguda. I la més joveneta aquí, en el tema de bruixes també, és la Xuls Alarcón. Què tal?
11: Hola.
3: Doncs anem a PAMS, comencem pel principi. Olaya, aquell 1996, 16 anyets tenies.
10: Sí.
3: Com és que et vas apuntar a això de bruixes?
10: Doncs la veritat és que va ser la meva mare que va trobar un grup de dones que estaven fent alguna cosa, no? I ella també es va apuntar i eren unes quantes, eren, bueno, eren de l'edat de la meva mare i una mica més grans, i ens ho van dir a joves i ens vam apuntar i molt bé. Nosaltres érem, com érem menors d'edat, no podíem estar en la pirotècnia, però bueno, feien que tocàvem el tabal i ja està. Perquè ara la Flama sí que toca el tabal, però nosaltres no ho fèiem.
3: I què és el que et va cridar l'atenció d'aquell moment? Perquè s'unien moltes coses, no? Dones, foc, reivindicació...
10: Bueno, sí, era això. Era un espai on tot érem dones i ens trobàvem molt a gust i fèiem moltes coses juntes. Fèiem sortides a molts puestos i després també, bueno, sortides entre nosaltres, estar juntes, compartir coses, no? I això.
3: Molt bé, i després, molt més tard, la Sílvia, des de l'any 2013, com és que et vas apuntar tu a Bruixes?
12: Mira, perquè estava... sempre estic amb moltes coses i una era la fa de l'Escursell, i allà tenia la meva gran amiga Pilar Castillejo i va dir... Vine, que et portaré a un lloc. I sí, de seguida vaig connectar amb totes i em vaig fer amb el grup, i buah, vaig flipar amb l'espai, amb el tracte, bueno, amb ser bruixa, no? La pirotècnia i tot, que és el que et crida, molt guai.
3: Recordes aquell primer dia que et vas posar, doncs, aquell vestit negre, el barret i l'escombra?
12: Me'n recordo, perquè me'n recordo cada vegada que me'l poso. És la mateixa sensació de superwoman, de superpoder, de ara em poso el traje, deixo Sílvia Soler per ser bruixa i cremar foc i passar-m'ho bé, fer-ho passar bé als altres i gaudir.
3: I Xuls, tu has tocat molts pals, moltes entitats, t'agrada molt, doncs,
11: sí,
3: fer diverses coses, però per què, sí, o què té d'especial Bruixes per tu?
11: Doncs jo, per mi, tenia ganes d'apuntar-me a una entitat no mixta des de feia temps, i la veritat que aquí de Ripollet Bruixes era l'única que coneixia i que també em cridava l'atenció. Jo me'n recordo de petita d'anar a veure els piromusicals de Carnaval amb la meva família i de plorar, que ma mare a vegades es riu de mi en plan, mira, que tu lloraves i ara estàs així. I
3: ploraves perquè et feia por, clar.
11: Claro, sí, perquè era una nena. I jo em vaig apuntar amb la idea d'ajudar i sobretot en quant a la revolució feminista, i sempre activa i combatent, i doncs al final em va acabar encantant el foc. També vaig començar amb el projecte de la batucada i així, i ja, pues, a tope amb la bruixa. Jo no em veig fora de bruixa, la veritat.
3: Seguim amb el focus ara fa 30 anys. Olaya, vosaltres veu ser les pioneres, les que veu construir o portar tot el llenguatge aquest que Ripollet es desconeixia i que tampoc és molt popular, perquè no hi ha moltíssimes colles de bruixes, n'hi ha més de diables que no, sí, pas de segurament de bruixes, i es tracta, doncs, de construir el vostre llenguatge, la vostra identitat pròpia. Quins són els pilars una mica de Bruixes?
10: Bueno, no sé, primer que som totes dones, que som feministes, que fem comunitat al final, no? Nosaltres també ens va fixar molt a Bruixes del Nord, que són les nostres madrines, no? I són les que ens van dir una mica com fer les coses, com començar i això.
3: La vostra roba, per exemple, té alguna cosa singular o segueix una mica el patró de totes les colles?
10: Bueno, això la Sílvia, perquè el traje nou ja estava la Sílvia, sí, quan jo no estava quan van fer el traje nou.
12: Bueno, més que res, perquè els trajes han de ser tots més o menys igual pel tema de seguretat. Uh-huh. El traje que portem és d'un gramatge especial, de cotó, i pesa bastant, i és simplement perquè quan caiguin les guspires no puguis cremar. O sigui, això és el més similar a potser diables. Uh-huh. El tema de la pirotècnia i del traje, que és això, que és per seguretat.
3: I els balls? Qui crea els vostres balls?
12: Bueno, aquí tenim nosaltres una icona, claro, una icona al grup que és la més creativa. És que dins del grup hi ha molts rols és lo xulo, sí, que cadascuna aporta moltíssim i des d'unes vessants diferents. Aquí, en aquest cas, per exemple, la Maria Ruiz és la que aporta tota la creativitat, la Pili, sí, bueno, moltes, no? I és lo xulo, que cadascuna va portant cosetes i els balls és més ara, perquè abans eren més correfoc, però sí que és veritat que als inicis era més correfoc,
10: sí,
12: fins que va arribar un punt que ens vam adonar que ens agradava molt més, que els correfocs sí, són xulos i tal, i per tema d'intercanvi amb colles de fora és molt guai perquè coneixes molta gent, però sí que és veritat que no era... que per nosaltres pues, era més socilla la cosa. Uh-huh. I ens agradava, vam descobrir que ens agradava molt el tema de poder fer balls, de poder fer espectacles, que és on podem posar tota la part política i reivindicativa i activista de Bruixes, i a partir de la segona... A partir de, bueno, sí, de després, bueno, la pandèmia, no?
10: Sí.
12: Per posar un marc.
10: Sí, del 21 potser que vam començar, no? A fer coses.
12: Sí, vam ser quan van dir, vámonos por este camino, sí, a ver qué pasa.
3: Xuls, en aquests balls que he vist jo alguns, la veritat és que molt xulos, ja veig també gent de totes generacions, eh?
11: Sí.
3: Doncs una mica, què destacaries d'això, del fet de que hi hagi doncs, persones, com diríem, mares, quasi àvies, sí, algunes, o àvies, i altres doncs, més jovenetes?
11: Doncs per mi, jo ho gaudeixo moltíssim. Jo al final... per una part, o sigui, el meu grup d'amigues totes ens hem conegut per Bruixes i estem a Bruixes i som amigues per això, perquè estem a Bruixes i clar, i compartir espai amb altres generacions per nosaltres és molt enriquidor i és del que més ens agrada, perquè tenim doncs la broma de que són nostres mames totes i nostres germanes i que som una família no mixta totes. Mm-hmm. I per nosaltres això, compartir experiències i veure que les coses que estem visquent nosaltres també ho han viscut altres persones i compartir aquestes vivències, aquests coneixements i que ens ajudin a crear-nos com a dones que som i que volem ser en esta etapa de l'adultez nueva, doncs està molt guai, a nosaltres ens encanta.
3: Esteu al final d'aquest calendari, d'aquest aniversari, he comptat com 12 o 13, diguem 13, no? Que és com més diabòlic, actes aquest any, eh? Això va començar un Encenem la metxa, després va venir la Flama del Canigó, després...
12: La caminada
3: nocturna, i després Correfoc, bàsquet solidari. Parlem una mica així en general de tot aquest programa que teniu, un calendari fet sempre establert per les mateixes dates, més o menys?
12: Bueno...
3: Anem, o és pues que aquest any hi heu posat any, tot,
10: sí,
3: no?
10: Sí, sí. Aquest any potser hem ficat més sí, coses perquè volien més xitxa, perquè volien celebrar, clar.
11: Sí, aquest any havíem pensat almenys des del maig de l'any passat un acte al mes com a compte enrere fins a l'aniversari al maig següent. Uh-huh. I ho havíem fet amb la idea d'una traca, per això la primera es diu Encenem la metxa, d'aquesta traca que va passant de petardo en petardo fins que és la bomba totxa, que és l'aniversari d'aquest maig.
3: Va, destaquem-me un dels vostres actes preferits cadascuna. Tu, Laia, hi ha algun que diguis, aquest és el meu preferit? El correfoc de la festa major, o el bingo satànic, o el vermut?
10: El meu sempre, Nit de Bruixes. Per mi, Nit de Bruixes, a mi m'encanta.
3: Ara no em podeu dir el mateix, eh? Heu de dir un altre també, eh? Per què Nit de Bruixes?
10: No, bueno, perquè és especial, perquè és Nit de Bruixes, és la nostra nit, i bueno, i m'agrada la preparació que té abans, com el tema que pensem, perquè sempre pensem, doncs aquest any sobre això o aquest, i m'agrada molt. És una, que és aquí, és fàcil, no sé, ja m'agrada molt.
3: Sílvia, un acte preferit per tu de tots aquests?
13: Doncs jo diré el 21 de febrer, perquè és el... vaig estar molt implicada en aquest, i va ser amb els padrins i les madrines, ens vam ajuntar les tres colles, va ser molt guai, i a totes les colles hi havia gent molt antiga, gent d'ara, que vam poder intercanviar comentaris d'època de hace 30 anys, d'ara, de es que cuando estábamos allí. I a part, una cosa que em va sorprendre molt és que ho va gaudir moltíssima gent, perquè vam canviar el recorregut i va assistir moltíssima gent.
10: Sí, hi havia molt de públic, sí. al correfoc, sí.
13: Va haver-hi molt de públic, va estar xulíssim. Vam posar en aquell acte tota la carne de el que és la pirotècnia. Ens vam esforçar moltíssim per fer una mica semblant o un rebateig del que va ser el 1996, amb Diables i Bruixes del Nord, i a mi va ser molt guai. Sí, retrobar-nos tots.
3: I tu, Xuls, el teu acte preferit?
11: Jo, aquest últim del Vermut en Flames, organitzar-ho ja com a flama, com a batucada, i donar-nos a conèixer el poble, per nosaltres va ser un orgull, ens ho vam currar molt, va haver-hi com molts assaigs previs, no només reunions per organitzar, sinó assajos per saber tocar i aprendre, i també el momentazo de dirigir a tanta gent, pues per mi va ser lo mejor.
3: Quantes tabaleres sou?
11: Som, de moment, som 8. Sí.
3: Però feu soroll com 800, no?
11: Sí, però aquell dia hi havia moltes més i vam fer la general, que ho vam tocar tots junts i superxulo.
3: Teniu algun... No sé com funciona, vull dir, hi ha algunes melodies, entenc, no?
11: Clar, sí, tenim els nostres ritmes i estem creant molts més, de veritat. Estem aprenent música, que no sabíem.
3: I en quin moment acaba? Perquè tu saps el que passa, no? Que se l'acaba acabar i torna a arrencar.
11: Clar, per això estic jo, que dirigeixo. Llavors jo tengo que saber quan s'acaba.
3: I en un moment donat has de fer s'acabó, llavors fan la traca final.
11: Sí.
3: Molt bé. A més, li dona molta vida, no?, a qualsevol acte. No? El tema, el que passa és que les tabaleres teniu el vostre moment diferenciat del foc, entenc, no?
11: O sigui...
3: Toqueu abans que esclati tot o què? O tot alhora?
11: No, els correfocs normalment surten primer la part de foc, però sempre van acompanyats al final de la batucada i a una, com a cosa.
3: Heu parlat molt de Diables. Què tal amb Diables? Entenc que són com també els vostres cosins germans aquí, no?
13: Molt bé, molt bé. Molt bé. I d'aquí uns anys enrere, sí, molt bé. Sí, molt bé, molt bé. La veritat és que ara, des de que fem també el correfoc i fem les activitats juntes, el que és el correfoc, encara que siguin dos recorreguts, ho vam partir a dos recorreguts diferents, perquè al ser tantes colles també això fa que pugui disfrutar i pugui gaudir molta més gent de lo que és el correfoc. Nosaltres portem tres colles, ells també porten 4 o 5, i llavors, clar, perquè som un grup més gran, però l'encesa hem aconseguit, no?, fer una encesa conjunta al campanar i un acte inicial allà a l'església, que crec que ja és una mica tradició, que s'està arrelant.
10: I queda molt maco, a més, sí. Allà les dues colles juntes queden molt maco.
11: Sí. I també el dia de l'aniversari del 21 es va veure que queda molt guai, també cremar tot just va ser molt, molt xulo, sí, també. I juntament amb Bruixes del Nord.
3: No vull deixar de parlar de la vostra essència també, que és aquesta part d'activisme feminista, que de vegades va junt amb coses d'ajuntament, de vegades va independent a coses d'ajuntament, però que també forma part de la vostra essència. Doncs parleu una mica també d'això en el vostre ADN. Doncs quan s'ha parlat, Laia, des del principi?
10: Bueno, el que porto dient des del principi, no?, que per mi el més important de Bruixes és que és un espai segur, no?, que jo gaudeixo d'estar amb companyes, no, que me'n poden entendre o no, però em sento segura, i per això és molt important per mi, no, tenir un grup de dones que, on recolzar-me, a més dels, del, a més del feminisme, per supost, no, i coses així.
3: I Sílvia, la importància de, des de la cultura popular, també ser reivindicativa a nivell feminista, què diries?
13: Doncs que és molt important fer crear aquests grups i que existeixin i que hi hagin, perquè aquest món està molt masculinitzat. Masculinitzat? Ho digo
11: masculinitzat.
13: Masculinitzat. Sí. Perquè les colles normalment solen ser mixtes, però qui porta la veu cantant solen ser els homes. A més, els rols de dintre de les colles solen ser els homes qui ho porten tot això, i a vegades ens ho trobem, que quan vas a un intercanvi a un correfoc de fora i parles amb les noies d'allà de l'altra colla, i ah, tu sos mujeres, sos dos, sí, ostres, pues que, i què ho feu, i expliques una mica l'organització i com s'organitzen elles i tal, i hola, pues és com que diferent que és, no? Mm-hmm. I llavors trobar aquests espais i fer-nos una mica lloc en el país, perquè bueno, ja t'ho dic de pas, als Països Catalans ens trobem que bruixes, o sigui, dones cremant grups no mixtes, n'hi ha Bruixes del Nord, Bruixes de Ripollet, Diableses de Mataró i Bruixes de Mallorca. Sí, i a part són colles que són, com diran ara, molt totxes, molt de molts anys. Bruixes del Nord val pels 40, les 40 han fet les de Mataró, nosaltres 30, les de Mallorca que també 15 o por ahí, sí, 15 o 20... també, i s'han de crear aquests espais per poder anar ficant una mica la mirada, no? Una mirada feminista i una mirada diferent a la que s'ha establert sempre.
3: Uh-huh. I Xuls, parlem d'aquest dia 9, i després vosaltres us apunteu, doncs què fareu?
11: Doncs el dia 9... Si m'equivoco, me decís, sí, sí, sí, el dia 9 comença amb unes jornades internes amb les colles, on compartirem debats sobre organització interna i el que significa ser una colla no mixta. Com has dit, venen 12 colles que no només són de foc, sinó de cultura popular en general, ball de bastons, de gegants, de ball gitanes, de gitanes, batucades també, de tots els pals de la cultura tradicional catalana. I llavors, després d'aquestes jornades internes, també farem un dinar intern amb les colles i començaran els actes oberts amb les glossadores, uh-huh, i les corals de dones no mixtes.
3: Glossadores?
11: Sí.
13: És de cant improvisat.
3: Uh-huh. Uh-huh.
13: Les nyàmeres,
11: sí,
13: en aquest cas.
11: Sí, les nyàmeres.
3: Uh-huh.
11: I després d'això és quan començarà el Cercavila, amb totes les colles de cultura popular que no fan correfoc, que serà des del Centre Cultural fins a El Olivo de Can Mas.
3: Uh-huh.
11: I de tornada seran les colles de foc, que som nosaltres, Bruixes del Nord i Diableses de Mataró, que baixarem en correfoc. I després d'aquest correfoc hi haurà la Festa Grossa amb un bingo musical amb els P de Perruca.
3: Mm-hmm.
11: També vindran les Tribade a fer un concert i P de Tofu per acabar la nit. I ja està, no m'he deixat una...
13: No, molt bé. A tope.
3: Déu-n'hi-do, quantes sou, per cert, a Bruixes?
13: Quantes són? Pues ara, actives, podem ser 30, 35.
11: Uh-huh.
13: El grup és més gran, però s'ha de comptar amb aquestes generacions, no? I les més grans pues ajuden molt i col·laboren molt, però no fan correfoc, per exemple. I les noves que han entrat pues estan aquí, que estan mirant a veure com funciona la colla i tal, per poder després tirar. Potser arribem a les 40 fàcil.
10: Sí. Mm.
3: Molt bé, doncs penso que ho tenim més o menys tot dit, no? Alguna cosa més afegit?
13: Que vingui tothom el dia 9, a partir de les 4 al Centre Cultural comença les activitats
12: obertes sí. a la ciutadania i que vinguin a gaudir i a passar-s'ho bé.
3: Doncs ja ho han dit, Bruixes de Ripollet ja encara en aquest 30 aniversari, el dia 9, amb aquestes 12 colles i 170 participants, tot dones, no mixtes, fent soroll, gaudint i fent gaudir de la cultura popular i foc i petards i patapum pim-pam de tot arreu que se senti a Ripollet i fins arreu del món. Aquí la celebració de Bruixes de Ripollet avui ens ho han vingut a explicar l'Olaia Morgado, la Sílvia Solet i la Xuls Alarcón, totes elles membres en diferents generacions de Bruixes de Ripollet. Moltes gràcies, enhorabona, felicitats per aquest aniversari.
12: Moltes gràcies.
11: Gràcies.
2: El 91.3 Info Setmanal.
14: A veure, 91.3. A veure, que bé si sona. Que no sona. Montserrat, que no sona.
15: A veure, que no sona, papa.
14: Oh, los terneros aquells que canten, que toquen música. Que se... Sí, que parlen, que són tres.
15: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
14: Això. Però a quina hora és?
15: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
7: Si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
9: Va, cago en la mare que et va matriculat!
7: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
2: El 91.3, Info Setmanal.
3: Aquest dissabte, 9 de maig, a les 18 hores, al Teatre Auditori de Ripollet hi ha un concert molt especial, és el del 10è aniversari de l'Escola de Música de la Societat Coral al Vallès. I per parlar d'aquesta escola tenim a un dels seus coordinadors, el Jordi Jiménez. Què tal? Benvingut.
16: Hola, bona tarda.
3: I dues alumnes de tota la vida, que es diu, perquè amb 3 anys, 2, 3 anys van començar. En primer lloc, l'Alma Balló. Què tal? Benvinguda.
17: Molt bé.
3: Els 3 anys vas començar? Els dos. Els dos, eh? I l'Alma Figueroa, que vas començar els 3, no?
17: Sí.
3: Tota la vida. Sí. Vosaltres ara mateix, Alma, ets fas cant, no?
17: Sí.
3: I tu també, Alba.
17: Anna.
3: Sí. Carai, ja sabia que mai convocaria, es batejaria. Molt bé, però no veu començar cantant, veu començar... Bueno,
17: fent escola de música i moviment.
3: Tocar una miqueta sí. tot, no? El que fan els nens tan petitets, sí. eh? Perquè sí, sí. quina edat comencen, Jordi?
16: A aquesta edat, els 2 anys. 2-3 anys. Bueno, tenim el que és música i moviment. De fet, una mica és el curs de tercer d'infantil, això, que comencen, i doncs va per blocs, diguéssim, fan fins als 6 anys estan fent aquests tallers on comencen a introduir-se amb la música, tocant instruments orf, coneixent el ritme, el moviment, la implicació que té la música en el propi cos.
3: Què recorda, Jordi, aquells començaments fa 10 anys? Com va ser que veu muntar aquesta escola?
16: Va ser una mica casual. Hi havia en aquell moment una escola a Ripollet que estava tancant, estava en procés de tancament, i van acudir a la coral com a entitat de tota la vida musical a veure si podíem donar algun tipus de resposta, sobretot als alumnes que es quedaven penjats a mig curs. Uh-huh. Això va ser el desembre de 2015. Uh-huh. Val? I al gener vam fer una primera reunió per veure què podíem fer, vam oferir una mica d'acabament d'aquell curs amb els nens aquells, i ja vam proposar a l'Ajuntament la idea que ens va venir a la Sílvia i a mi, doncs una mica de fer una proposta musical. Des de la coral vam presentar-ho a la Junta, vam començar com un projecte molt petit al començament, i se'ns va ubicar al CIP. Uh-huh. I vam estar allà uns anyets, va ser això, formant una escola a prototipus de totes les escoles de música on tant la Sílvia com jo hem estat treballant, doncs amb uns cursos reglats, doncs des de

0: una altra empresa va guanyar aquest projecte, però tot el que estava, havíem construït fins llavors era nostre, ho teníem. Vam haver de seleccionar què és el, amb què és el que ens quedàvem, perquè evidentment tot el projecte era de massa envergadura per l'entitat coral, i vam triar doncs fer completar la secció de veu, que és la part coral on elles estan, i també ens vam quedar amb una part instrumental que era la banda. I per què la banda? Doncs bàsicament perquè jo sóc instrumentista de vent, que no era el motiu principal, però perquè la banda d'alguna manera ja des del primer any ja va funcionar. Vam sortir a tocar carnaval i la part de corda, instrument de corda, doncs quedava una mica més despenjada. Doncs diguéssim, ens vam quedar amb els braços forts del que teníem en aquell moment. I és el que seguim fent.
1: Quants alumnes teniu ara?
0: Doncs clar, és que aquí és una mica difícil de dir perquè hem ajuntat les corals i això, però estem parlant de bastant més de 100 i pico alumnes. Sí.
1: És gent, entre cometes, que fa classes, vull dir que,
0: sí.
1: que té un professor, eh?
0: Exacte, sí.
1: No és igual que anar a la coral, que vas a assajar i tal, que també t'ensenyen,
0: sí.
1: Però...
0: Hi ha de tot, hi ha des dels grups, que després suposo en parlem una miqueta, va des dels grups fins a les classes individuals o en petits grupets, de tant d'instrument com de veu.
1: Parlem una miqueta ara amb l'Anna. Tu has fet sempre cant.
2: Sí.
1: Quin temps t'ocupa?
2: Doncs, en realitat, bastant poquet, perquè només estem els dijous a les... Quina hora anem?
1: Bueno, els dijous,
2: sí,
1: no?
2: Sí, els dijous. Com una hora i mitja.
1: Molt bé. I què feu? Com va això? Com es diu el teu grup en què esteu? Quanta gent
2: doncs,
1: som?
2: Doncs som l'Alma, el Guillem i jo, que fem coral grans i fem una mica de solfeig, cant, una mica de tot.
1: Què és el que més t'agrada de les teves classes?
2: Doncs sobretot doncs, quan posem en pràctica cantar i tal. I doncs... Pues,
1: Sí, doncs disfrutar-ho, no?
2: Sí.
1: I la Alma, tu què és el que menys t'agrada o què es costa més d'aquesta classe?
3: Uau.
1: Solfeig, sí. Cant...
3: Jo, a mi, des de sempre m'ha costat bastant el solfeig. Però des de que era petita, perquè em costa ficar-me i també em costa pillar-ho, però una vegada que ho entenc, ja més o menys començo.
1: Molt bé, i sou tres, els que treballeu en aquest petit grup, no? És així tot, Jordi, així de petits els grups?
0: No cal que siguin tan petits, són petits circumstancialment perquè en aquesta línia doncs, hi han estat pocs. El grup que ve, és a dir, elles estan a l'etapa de coral infantil. El coral infantil està dividit en tres grups que poden estar dos o tres anys i ocupa més o menys, podríem entendre, la franja de primària. Tot i que hi ha gent, persones més grans que ja estan a l'institut, val? Però és una mica aquesta franja d'edat. I en aquests tres grups, doncs, depèn de l'any, depèn de la promoció, en poden ser sis, per exemple, crec que és, ara no t'ho sabria dir segur, però crec que és la Coral Mitjans, aquest any hem obert una línia nova, un altre grup, perquè estava ple el de dijous, i el dimecres fem una altra classe i en són sis. És a dir, crec que en total en són com 14 o 15 nens a l'etapa final. Vol dir que l'any que ve aquest grup on són elles, que en són tres, si elles encara segueixen en aquest grup o han passat a contratempo, que és el grup juvenil, val, depèn d'això, doncs igual es troben que en lloc de ser-ne tres en seran deu.
1: I ara, Anna, què esteu fent? Què ho esteu preparant, suposo, aquest
2: doncs,
1: festival, no?
2: Sí, aquest festival l'estem preparant i doncs cantarem sobretot com cançons típiques de les pel·lícules Disney. I doncs està molt xulo, a mi m'agrada molt.
1: I quants temes interveniu, Alma?
3: Uau, doncs...
1: Quatre. T'estan xivant que quatre. Bueno, déu-n'hi-do, quatre cançons, eh? Quines són? No les recordeu?
0: En direm alguna, però si no fos molt
1: espoll. Va, digue'm alguna, va, la més xula, la que més t'agrada.
2: Pues... A veure...
1: Frozen, per exemple?
2: Sí, farem una de la Muéstrate de la Frozen 2, que ho farem només nosaltres dues i unes altres quatre de Coral Mitjans.
1: Déu-n'hi-do, eh? I hi ha algun tipus de caracterització especial o...?
0: No, en aquest cas no. El concert una mica estarà configurat en què les grans de la coral, que són la coral juvenil, que ja es van posar fins i tot elles nom

0: propi, que és Contratempo, el cor Contratempo, faran a la primera, al començament del concert una adaptació del musical Six, que el faran coreografiat i tot, s'han muntat el seu propi espectacle, que ni jo tan sols sé com va, i aquest dia el gaudiré, no? Però ho he fet amb la seva professora, l'Alèxia, i després, a partir d'aquest després d'aquest d'això, és quan sortirà la bandeta, que és la banda dels petits, s'hi afegirà el cor juvenil cantant algunes cançons junts amb la bandeta, i després cantaran les seves cançons al local infantil, infantil juvenil, aquesta franja d'edat, i acabarem amb la banda, acabarà sonant la banda, que també va néixer en aquell moment, la nostra banda, que ara fem músiques de pel·lícules i fem de tot. En aquell moment vam sortir a Carnaval amb quatre pitos i quatre tambors, doncs ha anat creixent, amb 10 anys donen per molt, si vas treballar.
1: I millorant molt, millorant, també. Sí.
0: I acabarem tots junts amb una cançó amb la banda, tots cantant i tocant.
1: Molt bé. Abans has dit que teníeu diversos grups, no sé si ens hem deixat algun per comentar.
0: Així. No, són aquests els que participaran, bàsicament el coral infantil, que són les tres corals d'aquesta franja. En aquestes ocasions és un treball transversal que es fa, que totes les corals canten junts. I no només que canten junts, sinó que canten també amb la banda i amb la bandeta. És a dir, el cor Contratempo, el juvenil, el cor infantil, la banda i la bandeta, són els participants d'aquest dia.
1: A part de tu està la Sílvia Biel, que també avui no ha pogut estar, però que també és coordinadora.
0: Sí, de fet, i serem tots els professors.
1: Has parlat també de l'Alèxia, qui sou ara així en formació formant?
0: Amb professors som les que s'encarreguen de la part de veu, és la Sílvia, que fa les coses infantils, l'Alèxia, que és l'especialista en cant, que fa els cants individuals o els grups de tècnica vocal. Hi ha el David Mallo, que és el professor d'instruments de vent, fusta, o sigui, saxos, clarinets, flautes, i que s'encarrega també del combo modern, que aquest dia no participa perquè no va néixer en aquell moment, ja té els seus espais, ja també farem un concertet. I després estic jo com a professor de, bueno, com a director dels corals de tota la vida, diguéssim, però en aquest cas jo m'encarrego de la banda i dels instruments de vent metall. I per últim tenim el Carlos, que és professor de guitarra, que té un grup de guitarreros i fa algunes classes de guitarra, que també hi serà aquest dia.
1: Tothom pot cantar o tocar així, si s'esforça, sí, i amb tècnica?
0: Sí, de fet sí. Més que esforç és dedicació. No és tant el tema d'esforçar-s'hi com el fet de preveure un temps de la teva vida per millorar. Cantar és relativament fàcil per un dia, perquè l'instrument el portem al damunt. Un instrument de música requereix un entrenament. Jo dic que amb l'instrument no aprens tant a fer música, però aprens més cantant, i amb l'instrument aprens una habilitat per fer aquella música que tu portes dins, treure-la amb un estri, que pot ser un trombó que és de ferro o un piano, però tots són mecanismes i els has d'aprendre l'habilitat i has de dedicar temps, com tot.
1: Noies, parleu-me de la sensació que teniu quan actueu en públic i sobretot en un lloc com el Teatre Auditori, i a més amb tothom allà i la sala plena. Anna.
2: Al principi fa com respecte i doncs tens uns nervis, òbviament, però després, quan estàs allà dalt, és molt xulo, i a més hi ha molt bon rotllo entre totes i tots i és molt guai.
1: I tu, què dius?
3: Doncs clar, al principi sí que hi ha una certa por, certs nervis que tots sentim, però una vegada que estàs allà i ho dones tot, tu passes bé i és divertit.
1: I allò que li diuen del subidón, no? Quan acabes i t'aplaudeixen, no? Això és realment màgic, no? I teniu algun truc així per, no sé, per estar tranquil·les, per respiració, això que diuen, no? Res, o allà a lo que venga.
2: Sí, una mica.
3: Sí,
2: és una mica, pues, allà el que vingui i, doncs, intentar fer-ho bé i donar-ho tot.
1: Jo crec que maco tenir aquests alumnes tants anys, no?
0: He de dir que els professors, subtilment, ja fem uns escalfaments on hi ha inclòs la respiració, és a dir, que nosaltres ja sabem que hi ha uns mecanismes per estar més actiu, més concentrat en el concert, sense que aquests nervis arribin a dominar de manera negativa. De fet, els nervis hauria de transformar la paraula aquesta, perquè és una mica negativa, sinó com aquell xute, aquella energia que tenim a dins, que ens notem estranys, però és perquè anem a donar-ho tot. Val? Però és una energia que si la sabem reconèixer i reconduir ens potencia moltíssim.
1: Tot aquell jovent són el planter del vostre futur, no?
0: Sí, i tant, porten 10 anys aquestes noietes i de fet en tenim moltes ganes de que vagin creixent les noves generacions també, perquè és la nostra cantera.
1: Uh-huh. Anna i Alma, quin és el vostre somni en el futur? Us veieu continuant cantant o què?
2: A veure, parar de cantar, jo no pararé de cantar. Sigui a la coral, sigui on sigui, però jo vull seguir cantant.
1: I tu també, Alma?
3: Sí, jo sincerament no sé què faré quan sigui més gran, però jo és que no puc parar de cantar, forma part de mi. Si jo de fet vaig a l'escola, estic a casa i canto, perquè si no, no puc viure normal.
2: És com també la teva forma d'expressar-te, saps? Quan, encara que siguis trista o alguna cosa, la música pues, t'ajuda a com expressar-ho.
1: Uh-huh. Jordi, a part d'això, aquest curs s'acaba, és el del desè aniversari, però què teniu a la vista ja com a coral?
0: Com
1: a
0: entitat. Com a entitat. Aquest any va fer l'assemblea ja fa uns dies de l'entitat, i clar, fas el recompte de les actuacions i serem sempre sobre les 40 intervencions musicals entre tots, entre les quals infantils, entre la banda, entre això. Mm-hmm. Estem preparant una mica això, concerts de final de curs. Tenim un projecte important amb les seccions adultes de veu, que és un Stabat Mater de Haydn. Aquest any estem fent uns quants Stabat Maters, ja vam fer el de Pergolesi, que van participar totes les noies de la coral, des de les més jovenetes a les més grans. I ara estem amb un altre Stabat Mater de Haydn, que el farem juntament amb el cor Aixa d'Arenys de Mar, dirigit per l'Alfred Canyamero, i amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Terrassa 48, aquí al Teatre Auditori. És un projecte així com important, transversal i amb molt de pes. I bé, doncs estem bàsicament preparant i fent molta feina interna per l'any que ve, perquè l'any que ve tenim un altre aniversari molt més sonat, és el nostre 150 aniversari de l'entitat. Mm-hmm. I que 150 ja són...
1: Quan comença?
0: L'any, el 2027, va ser l'any de el 87, 1887 és quan va néixer la coral, amb uns estatuts que tenim penjats allà a l'entrada amb el paper original, i clar, volem fer una festa grossa. Veurem on som capaços de poder arribar, perquè a vegades somiem massa, però somiant molt hem arribat aquí.
1: L'entitat més antiga de Ripollet, suposo.
0: Sí, sí.
1: Que començava amb els cors clave i tot això aquella època.
0: Sí, el cor clave, sí, amb la seva transformació, incorporació de la
1: que
0: dona.
1: Que va ser el que va fer néixer totes les entitats, no? Una mica,
0: sí.
1: Una mica la llavor de totes les entitats.
0: No? Sí, arreu de Catalunya en aquell moment la potència del cant coral era forta.
1: Mm. Doncs prenem nota d'aquest aniversari tan important per vosaltres i també per Ripollet.
0: Sí.
1: I també, que no oblidem també, doncs, tots els reconeixements que heu tingut, eh? Mm. Vull dir que no, que heu portat el nom de Ripollet arreu. Doncs a part d'això, doncs, molt important destacar aquest concert de ser aniversari de l'Escola de Música de la Ciutat Coral del Vallès, per tota la gent que li interessi, allà a la plaça d'en Clos, sempre oberts, no?
0: Sí.
1: A rebre la gent que es vulgui incorporar, i pels que vulguin anar de públic, doncs aquest dissabte a les 6 de la tarda, dissabte 9 al Teatre Auditori, doncs aquesta coral amb diferents grups allà fent la grossa. Moltíssimes gràcies.
2: Merci.
1: Donem les gràcies que ens han acompanyat l'Anna Balló i l'Alma Figueroa. Elles són alumnes des de fa 10 anys d'aquesta escola de música de la Ciutat Coral del Vallès, i el coordinador d'aquesta escola, entre altres coses, el Jordi Jiménez. Moltes gràcies.
4: El 91.3, Info Setmanal.
5: Arreu, el 91.3. Arreu, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
6: A veure, què no sona, papa?
5: Los terneros, aquells que toquen música, que parlen que són tres.
6: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
5: Això. Però a quina hora és?
6: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
4: El 91.3, Info Setmanal.
1: 43 minuts sobre les 6 de la tarda, camí del final del programa, però no volem deixar de parlar d'una nova activitat que organitzen ara Acció Ripolletenca Antifeixista. És aquesta ruta per la Stoppelstein en memòria dels 5 ripolletencs deportats als camps de concentració nazis. Ens acompanyen la Lídia Curiel, el Miguel Molina, l'Aleix Monzó, tots ells d'ara Acció Antifeixista. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
7: Gràcies, Toni.
1: Que hem de dir que sou, que molta gent encara no sap que gent de Ripollet va ser deportada als camps de concentració nazis, que ho veus com de Europa i de els nazis, no? I sí, que sí, no podies pensar que fos així, no? I per això està les Stoppelstein, no?
7: Correcte, clar, el feixisme al final és un fenomen que va afectar tota Europa continental al segle XX i com a tal també es va extendre aquí a Espanya amb la seva pròpia manifestació, no? Amb les pequenes, petites diferències que tenia amb l'Alemanya i amb Itàlia, però sí, sí, la població, bueno, el bàndol republicà, el bàndol contrari al feixisme era enemic de tot el gran bloc de feixismes europeus, llavors també, clar, hi ha víctimes que es les van portar cap allà.
1: I com és que feu aquesta activitat i en què consistirà?
8: Bé, l'activitat aquesta la fem des de l'any passat, aquesta és la segona edició, i la fem per reivindicar la memòria històrica a Ripollet. És una activitat col·laborativa, participen diverses entitats i diferents instituts del municipi. I en què consisteix, Lídia? Vols tu fer el recorregut una mica?
9: Bé, doncs consisteix des de... Tenim un recorregut molt marcat, que surt des de la plaça del teatre, el Mercat Vell, i aquí es llegeix un petit manifest recordatori introduint una mica el tema que tractarem, i després fem un recorregut per les diferents cases on havien viscut aquestes 5 persones, i la majoria, excepte una, té un Stolpersteine.
1: Sí, és que el nom és complicat.
7: Llambordes, en català,
9: Llambordes, sí. Doncs, excepte una, que està a Sabadell, la resta tenim, o sigui, hi ha una a cada casa de persones que havien estat als camps de concentració ripolletenques, i és una llamborda daurada, bueno, amb color daurat, amb una inscripció amb dades molt bàsiques, no?, de qui va viure aquesta persona que va estar a un camp de concentració X. I bé, anem fent aquest recorregut i finalitzem a la plaça Can Clos amb unes actuacions molt interessants aquest any, i bueno, i a cada aturada hi ha alguna lectura, alguna actuació també de diferents, com han comentat, entitats i escoles, instituts, on presenten aquesta persona i se li recorda pel que va... es recorda qui van ser i per no caure en l'oblit, bàsicament.
8: I aquesta és una feina que han fet els alumnes dels instituts de Ripollet. L'any passat la va començar a fer l'Institut Can Mas, i aquest any s'han sumat gairebé tots, és a dir, que tots els alumnes estaran passejant amb nosaltres i llegint un manifest, fent poemes també a cada parada.
7: Ens acompanyarà la coral a la final de tota la ruta, i també la careta teatre.
8: Sí, al final la coral farà una actuació musical, sí, i la careta farà també una petita peça de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, que consisteix en ball, una peça de teatre, i un ball també molt, molt maco.
1: Molta gent d'ara Acció Antifeixista pertanyeu o esteu vinculats al món de l'ensenyament, al món de la gent jove i tal. Per què considereu que 81 anys després això encara s'ha de mantenir, doncs, en la memòria, a l'eix?
7: És cabdal, i nosaltres ho veiem des de la primera línia, algunes des del lleure, altres des de la docència i des de l'educació, però sentim que entre la banalitat, no?, que algunes persones joves tracten determinats temes, no?, i la facilitat amb la que tenen, s'escolen, sobretot ara també com mediàticament l'ultradreta està agafant doncs molt tros mediàtic, per així dir-ho, doncs també les persones joves els hi permea. Són persones que han de desenvolupar aquest esperit crític, que és responsabilitat nostra precisament també inculcar-ho, i de els mitjans de comunicació, i se'ls cola fàcilment, no?, aquestes ideologies. No sé com ho veieu vosaltres, sí, des de la docència.
8: És que actualment una batalla que tenim perduda de moment és la batalla de les xarxes socials, que és una eina superimportant per l'extrema dreta i el feixisme. Està arribant molt a l'alumnat adolescent, es creuen els discursos, no tenen encara capacitat crítica. Per tant, una obligació nostra com a docents o educadors també és aquesta, no és despertar un esperit crític en l'alumnat, donar-li eines per contrastar la informació, i és fàcil demostrar que la majoria del discurs, per no dir tot, és mentira.
1: Lídia, fa molt poc que ha hagut unes agressions feixistes, en aquest cas contra persones LGTBI, la Festa Major de Cerdanyola, i els que anaven a Cerdanyola o tornaven de Cerdanyola, què opineu de tot plegat?
9: Doncs aquesta agressió va estar, per si hi ha algú que no sap una mica de què tracta, va ser durant les Festes Majors de Cerdanyola, el cap de setmana passat. Va haver-hi una agressió a les carpes, que, vull dir, les carpes on servien begudes, etc., al costat del concert gran de Cerdanyola. I bé, va haver-hi com dues fases. Després ja va haver-hi una altra aquí més a prop de casa. Aquella, doncs, va consistir en que un grup de joves va apropar-se a una barra, van obligar, instaven a joves que estaven allà servint normal a dir una sèrie de frases, i si no, doncs, bueno, i es van com encara amb ells, i al cap d'una hora van tornar i els hi van llançar gas pimienta. I però d'una manera deliberada, agressiva, violenta, sense cap tipus de sentit, perquè no, i bé, i això era una. I després una altra, que si esteu per aquí més informat, va ser a la zona més a prop del
1: de Quatre Pont Vell, Cantons,
9: de Quatre Cantons, també, sí. va haver-hi una agressió homòfoba, i de fet tots els agredits, tant d'una banda com d'una altra, van acabar trobant-se al CAP, si no m'equivoco.
1: Allà urgències,
9: no? sí, perquè van ser agressions, això, molt violentes, amb molt d'odi i sense cap tipus de sentit. Que això, per exemple, sí que és cert que és una de les característiques que té el feixisme. Al final,
1: és una cosa que no havia passat, no? Fins ara, o no?
9: Feia molts anys, potser, que no hi havia.
7: Que ho haguem viscut des de tan a prop, o hagi tingut també aquesta repercussió.
1: Ha hagut coses molt bèsties, sí. Que ha hagut, està clar. No?
7: Per desgràcia, això no ha deixat de passar mai, no?
1: I per què penseu, de tota manera, que això ara està apareixent per aquí?
7: Clar, aquesta és la pregunta clau, que és d'on treuen aquestes persones agressores el sentiment de legitimitat de permetre's fer, doncs, això, no? O de veure el cos d'una altra persona i sentir que tenen poder per actuar sobre ell i obligar-los a dir alguna cosa, o decidir les conseqüències quan aquesta persona es nega a jugar aquell joc que no és cap joc. Doncs és una pregunta molt interessant. I, bueno, una de les raons que se'ns pot ocórrer, doncs, bàsicament, és com permea tot el feixisme institucional en els canals de comunicació i com arriba això a la gent jove a través de xarxes socials, periodistes, pseudoperiodistes, com Vito Quiles o gent de més que reprodueix aquests discursos, doncs al final es fan mediàtics, es fan virals, arriba molt fàcil, potser t'arriba un petit fragment de vídeo que no és un gran argumentari, no? Però a través d'aquest petit argument, doncs, ja vas conduint, et convencen de més coses, pren sentit també la idea reduccionista de que l'enemic és un que és el que ve de fora, no? Són aquestes trampes discursives que ajuden a convèncer.
9: De fora o el diferent o aquí...
7: Sí, total.
1: I teniu, crec, una assemblea, no?, de Cerdanyola Ripollet.
7: Sí, correcte. De la ruta de Stolperstein, que la fem aquí a Ripollet, això comencem a passar el Mercantell a les 6, el divendres dia 8. Paral·lelament, a 6:45, a les 6:30, també hi ha el casal La Flama, Cerdanyola, en col·laboració amb el local d'aquí de Ripollet, una assemblea antifeixista on nosaltres no hi serem perquè estarem fent la ruta, però encoratgem a tothom a anar cap allà també.
9: Sí.
1: Molt bé, doncs, què ha de fer la gent que vulgui anar a la vostra ruta?
8: Ha de venir a les 6 de la tarda, demà divendres dia 8 de maig, a la plaça
9: del
8: Mercat Vell, aquí al centre de Ripollet, al plaça del Teatre, i acompanyar-nos fins al final. És un recorregut molt, molt petit, es fa en 30 minuts, i després les actuacions potser són 20. És un acte molt curt, sí, molt emblemàtic, molt important, i és molt interessant.
1: Sí, l'any passat com va anar, per cert?
8: Molt bé.
7: Va ser la primera vegada que el vam fer, també una mica, i això ho hem de dir també, amb el silenci de l'Ajuntament en aquest sentit, no? Que des de Memòria Històrica no es va treballar en una proposta que recollís, i l'any passat va ser l'efemèride, justament el 80 aniversari, no? I aquest any ho repetim justament per l'èxit de l'any passat i per la necessitat, no?, que també reivindiquem de la importància de seguir parlant d'aquestes coses i que no caiguin en l'oblit.
9: Sí.
8: De fet, bueno, també aprofitem per fer una crítica a l'Ajuntament, que ha fet un acte de la memòria històrica molt tancat a les famílies.
9: Sense avisar.
8: I sense avisar a ningú, perquè no veia ningú. Entenem nosaltres la memòria històrica com un acte obert a tothom perquè arribi a tota la població, no perquè es tanqui només als familiars dels afectats, que és el que volem fer amb aquest acte.
9: Uh-huh. Al final fer això, recordatori, pedagogia i divulgació, que és la idea que arribi a la gent, no que es quedi en un reducte amb una foto i ja han fet alguna cosa de la memòria històrica, sense comptar amb ningú, sense obrir-ho al públic, i bueno, una mica trist en aquest sentit, per la família també, no? Que potser tampoc s'ha vist recolzada ni, no sé, una mica estrany. Sí que ens ha passat un parell de cops això, que o no avisen o fan coses com a correcuita o l'any passat sí que es va parlar de memòria històrica amb el tema de l'amiant, que està molt bé, i la projecció del documental molt bé, però amb el tema històric a nivell d'aquests temes no es va tractar i bueno, va passar de puntetes, no?
1: Molt bé, doncs queda dit, sobretot l'important és destacar aquest acte, que és aquest divendres, sí. 6 de la tarda, a la plaça del Teatre, allà per visitar, fer aquesta petita ruta per aquestes pedres, aquests 5 ripolletens que van morir o van ser assassinats en sí. els camps de concentració nazis, i bé, doncs, que està molt bé recordar que el nazisme no es va quedar allà, sinó que també va passar aquí i en certa manera continua. Present. Exacte. Així que moltíssimes gràcies a la Lídia Curiel, al Miguel Molina, a l'Eix Monzó, tots ells representants membres d'Ara Acció Ripolletenca Antifeixista. Moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
9: A vosaltres.
4: El 91.3 Info Setmanal.
10: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
11: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
12: ¿Eres mujer? ¿Tienes más de 40? ¿Quieres entender los cambios que ocurren en tu cuerpo, resolver dudas y vivir esta etapa con confianza? Soy Irene Quiles, entrenadora especializada en menopausia, y te voy a estar acompañando en la primera temporada de Nosotras, en Ripollet Radio, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. En Nosotras encontrarás entrevistas con expertas, colaboradoras muy potentes, consejos, resolución de dudas y un espacio donde desmitificamos la menopausia y hablamos claro sobre salud y bienestar. Tu cita mensual para cuidarte, informarte y sentirte acompañada. Recuerda, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde en Ripollet Radio, en ripolletradio.cat y en mis redes sociales Irene Quiles Fitness en Instagram y TikTok.
4: Al 91.3 Info Setmanal.
1: Com sempre, amb pressa, però amb temps suficient, que sempre falta, per rebre el Marc Mata, de Tot Ripollet al Dia. Moltes gràcies, benvingut.
8: Bona tarda.
1: Tenim ja una nova edició de la teva revista, que va ser l'he perdut, no sé què n'he fet. Ah, espera, que la tinc amagada per aquí. Bueno, me la sé quasi de memòria, Anem a repassar una miqueta. Marc, què ens portes?
8: Sí, doncs portem els 30 anys de foc de les Bruixes, perquè tancant aquest any de celebració aquest dissabte, i fem, doncs, les portem en portada i expliquem una mica, no?, el que es farà durant tot el dia. I com no, ara us escoltava que parlàveu d'aquesta agressió homòfoba, nosaltres també ho destaquem en el tot aquesta setmana, perquè va ser un divendres on van haver diverses agressions a Cerdanyola, a Ripollet. Al principi es parlava que l'agressió homòfoba havia estat a quatre cantons, després en el tot hem pogut saber que no va ser a quatre cantons, sinó que va ser als semàfors de la Cruïlla entre el carrer Balmes i el carrer Padró, i en el que s'han
1: davant fet... de la policia local.
8: Davant de la policia.
1: Això ho he sabut jo avui també, sí.
8: I persones que van passar, doncs, van trucar a la policia, alguns van ser atesos en el CAP, i bé, hi han hagut reaccions de l'Ajuntament i de Decidim en aquest cas, però també a Cerdanyola hi ha hagut molta reacció política. Com deien en un dels comunicats, no és un fet aïllat, homofòbia encara segueix existint. Esperem que arribi el dia en què un pugui anar tranquil·lament sense haver de rebre aquestes agressions homòfobes, però sembla que també anava
13: una mica amb el mateix modus operandi que el que va passar a les agressions feixistes de Cerdanyola.
1: Sé que també parles de dones dades, de temes de...
13: Sí,
1: econòmiques, no?
13: El motiu del divendres passat, el Dia del Treballador, parlem de que hi ha menys població a l'atur, però que els sous continuen sent baixos. Portem un reportatge sobre aquest tema i parlem d'altres continguts, no? La manifestació que hi haurà aquest diumenge per la sanitat pública, l'inici de vagues d'educació que van començar ahir dimecres. Parlem del dret de l'habitatge també, perquè és un tema que es va tractar en una taula rodona que es va fer aquest cap de setmana a Cerdanyola i on van participar la PA, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. El que va passar al ple, que sorprenentment es va rebutjar una de les mocions de Decidim sobre educació, que just aquesta tarda ha fet una roda de premsa, podran veure els oients i lectors del tot el que ens han dit, ho veuran a la web i la setmana que ve en el paper.
1: I una entrevista, no? A una persona que possiblement és la primera vegada que l'entrevisten, no? O què?
13: Jo crec que sí, no és molt coneguda a Ripollet, sí que és coneguda una de les seves netes, la Inoa Otero.
1: Molt bé.
13: Però ell és una de les persones que ha participat en aquesta mostra de tallers de l'Associació Cultural de Jaume Tuset. Ell és aficionat a la pintura i va a un d'aquests tallers i parlem amb ell, i és una entrevista molt interessant. Parlem d'aquesta pintura.
1: Marc, moltes gràcies.
13: A tu.
1: Molt interessant, com sempre. Perdona per deixar-te tan poc temps. La setmana vinent intentem començar abans. Amb això acabem. Jordi Puy al control de sol, realització de vídeo de streaming, un equip també format a la redacció pel Marc Batalla, la Judit Josa, i qui els parla en nom d'aquest equip, redacció i producció, Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció. I tornem la setmana vinent després d'un cap de setmana moltes coses. Adéu-siau.
14: Ripollet Ràdio. Visca la ràdio. Ripollet Ràdio ja té 25 anys.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Torna al Mercat Solidari de Revistes i Llibres de la Biblioteca. De l'11 al 16 de maig, la Biblioteca Municipal torna a celebrar el Mercat Solidari de Revistes i Llibres, una activitat en què les persones usuàries que s'acostin a l'equipament poden endur-se aquelles revistes i llibres antics que la biblioteca retira del seu fons. Com cada any, per aconseguir les revistes o alguns dels llibres, caldrà fer una aportació solidària. Aquest any, l'ajuda consistirà en un pot de llegums cuits. Per cada pot gran de llegums cuits que ha portat, les persones usuàries es podran emportar 5 revistes o 3 llibres. Com cada mes de maig, amb l'arribada del bon temps i la primavera, l'Ajuntament de Ripollet presenta el programa Ripollet Cultiva't, una iniciativa orientada a fomentar l'horticultura ecològica, la jardineria sostenible i el coneixement de la biodiversitat als espais verds urbans del municipi. Enguany la programació se centra en l'aprenentatge pràctic de l'horticultura ecològica a través de dues sessions organitzades a Casa Natura. Les activitats es duran a terme dimarts 12 de maig i dijous 14 de maig al mòdul de Casa Natura, de 6:15 a 7 de la tarda. Ahir, al poliesportiu municipal, uns 400 nens i nenes de 6è de primària de les escoles Gasó i Vidal, Tatxé i Pol, Tiana de la Riba, Els Pinatons, Sant Juan de la Cruz, Anselm Clavé, Josep Maria Ginesta i Escurcer i Bartalot van participar en la trobada escolar d'educació física organitzada pels mestres d'educació física sota el lema Juguem Juntes. Els joves atletes van fer una matinal variada on van jugar tota mena d'esports: atletisme, hoquei, monopatí, bàsquet, etc. A més, per complementar l'esport, també van gaudir d'una peça de fruita per esmorzar. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda a la plaça de l'Auditori del Mercat Vell començarà la ruta per les Stolpersteine en memòria dels 5 ripolletens deportats a camps de concentració nazi. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El Cana crea la seva primera entitat sardanista. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. El Cana crea la seva primera entitat sardanista, es presenta aquest diumenge i té un planter de 30 dansaires. Aquest és el programa 486 i tenim més titulars. Enric Ortí al·lega el tempus fugit pels 50 anys de la Juvenívola de Sabadell amb una nova sardana. I l'obra del Ballet Popular cessa la seva activitat com a entitat després de 76 anys de trajectòria. Es crea Som Arxiu, un catàleg en línia que recull prop de 35.000 obres per a coble amb informació detallada sobre compositors i partitures. I Joan Molina estrena 50 anys a Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de l'Aplec. Ho escoltarem tot plegat, però comencem ara un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a cuplejant.cat.
1: El que passarà aquest cap de setmana al món immens de la sardana i la copla passa per al Canà. I així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: El Canà crea la seva primera entitat sardanista. La promotora és Carme Prunyanosa, qui havia estat durant molts anys presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou. Fa un any que treballa per crear l'entitat i des de fa un any i mig que Prunyanosa fa cursets de sardanes. L'associació sardanista del Canà es presenta aquest diumenge 10 de maig amb una ballada al matí a la plaça de l'Ajuntament amb la copla Ciutat de Cornellà. Entre les 9 sardanes de la ballada s'interpretarà el Canà de Francesc Marrós. El regidor de Cultura, Xavier Barrera, valora molt positivament la introducció de les sardanes al Canà, aquesta població de les Terres de l'Ebre, i espera que continuï promovent la dansa al sud del país. Des de fa un temps, cada diumenge hi ha sardanes amb disc, però la nova entitat ha aconseguit portar una copla per fer una ballada de sardanes a la Festa Major d'agost i una altra en una altra ocasió durant l'any. El president de la nova entitat és el canareu Isidre Balada, que ha estat monitor de sardanes molts anys a la població. Tot plegat ha nascut gràcies als cursets de sardanes que vehicula Som Sardana i actualment hi ha un total de 30 persones aprenent sardanes als cursets que porta Carme Prunyanosa. L'entitat entoma amb moltes ganes aquesta nova etapa. Escoltem el Canà, de Francesc Marrós, una sardana de 1975.
0: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: Coplejant,
1: amb Caral Pedemonte.
2: Això era Alcanar, de Francesc Marros.
0: Coplejant, les estrenes.
2: La Copla Juvenívola de Sabadell ha celebrat 50 anys aquest diumenge al matí amb una ballada a la plaça Doctor Robert de Sabadell. A la plantilla actual s'hi van sumar antics instrumentistes de la formació. Podeu veure imatges a les nostres xarxes socials, entre ells el tenorista Enric Cortí, que va escriure una sardana per a l'ocasió titulada Tempus Fugit, al·legant el temps que fuig i que podem escoltar ara mateix al podcast. Urti explicava, quan va presentar aquesta sardana dissabte, que era necessari fer una sardana per la copla i ho va fer justament en aquesta ballada de nou sardanes on es van programar autors que han format part de la copla, com Xavier Ventosa, Oriol Uller, també Joan Lluís Moraleda, Ferran Carballido, Bernat Castillejo, Marcel Artiaga o Joan Jordi Beumala, o també el clàssic Josep Auferil. De fet, van acabar la ballada tots tocant aquest aplec de Sabadell. És un himne dels sabadellencs. Salvador Saumoi, representant històric de la Copla, que va ser impulsor, de fet, de la formació ara fa 50 anys, també va ser present a l'acte. Escoltem el trompeta de la formació, Jaume Prat, en declaracions a Ràdio Sabadell.
3: Avui hem estrenat una sardana que ens ha fet molta il·lusió perquè és de l'Enric Cortí, que és un dels fundadors d'ara fa 50 anys de la Juvenívola, i el tenor principal, i res, que es diu Tempus Fugit, i és una sardana molt emotiva per nosaltres i que té molt valor sentimental. Evidentment, hem de posar al centre de tot això en Salvador Saumoi, que és el que va iniciar tot aquest projecte, però evidentment amb 50 anys no és només qüestió d'una persona, sinó que hi ha hagut molta gent, no? Doncs aquí el reconeixement a tots els músics que han anat passant, a totes les entitats que ens han fet suport, als ajuntaments, a l'Ajuntament de Sabadell en especial, i a tota la colla d'amics i sardanistes que ens han acompanyat en tot aquest viatge.
2: Anem a escoltar aquesta sardana d'estrena en motiu dels 50 anys de la Copla Juvenívola de Sabadell. Aquest 2026 és del seu extenorista Enric Cortí, es titula Tempus Fugit, i l'escoltem a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la plantilla del 2026.

0: Això era Tempus Fugit, d'Enric Ortí.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb més connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: La plaça de la Vila de Lloret de Mar va ser altre cop aquest diumenge escenari del seu 53è aplec de la Sardana, organitzat per l'Ajuntament a càrrec de les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la principal del Llobregat. La ciutat de Girona, el dia abans, el dissabte, va ser al Teatre de Lloret per oferir un concert de cobla com a vigília. Lloret encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I els amics de la Sardana d'Artesa de Segre van celebrar aquest dissabte a la tarda la seva Diada del Soci i el seu 27è aniversari amb una doble ballada amb les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat va aprofitar aquest aniversari per presentar el seu calendari sardanista del 2026 i van explicar que aquest any faran sardanes a la fresca, continuant el mes de juliol, tots els dies, el 3, el 10, el 17 i el 24, i el darrer serà la Cloenda i es comptarà amb la presència de la cobla Vents de Riella. Per la Diada Nacional també hi ha prevista una ballada a la Roca del Codós i el 21 de novembre tindrà lloc el 5è aplec de la Sardana, on hi actuaran les cobles, la Principal de Llobregat i la Marinada. I aquest divendres a la tarda va tenir lloc el 83è aplec de la Sardana de Mollet del Vallès, coincidint amb l'1 de maig i organitzat per Tradicions i Costums de Mollet Sardanes. I van participar les cobles Principal de Llobregat, Giovanni Bora de Sabadell i la Flama de Farners. I l'agrupació sardanista de la Garriga també va organitzar aquest diumenge la ballada de sardanes de l'aplec de Puiggraciós amb la cobla Maricel. I per acabar, diumenge, l'agrupació sardanista Santa Perpètua va celebrar la 88a edició del seu aplec de la Sardana durant tot el dia al Bosc de la Torre, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Juvenívola de Sabadell i la Marinada. Al concurs de colles improvisades hi van participar fins a 8 colles. L'entitat l'any que ve compleix 100 anys i estan capficats en els preparatius. Us deixem a les nostres xarxes socials i imatges de la Sardana, emblema d'aquest aplec, que és Espurnes Perpètues, i nosaltres a la ràdio l'escoltem, és de Jordi Molina i és de l'any 2002. Espurnes Perpètues.

0: Això era Espurnes Perpètues, de Jordi Molina, i tornem a les estrenes.
1: Poblejant les estrenes.
0: Perquè aquest inici de maig, Joan Moliner va estrenar la sardana 50 anys amb Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de la Plec. La junta és la mateixa que el primer any, però això sí que mereix un gran reconeixement, diu l'autor. També agraeix a Jordi Pau, que els hi va preparar un esmorzar ben espectacular per celebrar aquest aniversari, i ells els hi van tornar amb la interpretació d'aquesta sardana estrena de Joan Moliner. L'escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla Maricel. Això és 50 anys amb Mas Bonans.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I d'una entitat que s'inicia, en passem a una que cessa la seva activitat.
0: Notícies. Societat.
1: I és que l'obra del Ballet Popular ha anunciat aquest mes de maig que ha arribat al final del seu llegat com a entitat després de 3/4 de segle al servei ininterromput de la dansa i la música tradicional, també la copla i la sardana. Tot i que l'entitat tanca la seva estructura formal, ho fa amb la satisfacció, expliquen, del deure complert i també havent teixit una xarxa associativa, diuen, indestructible. La decisió arriba en un moment de transició en el qual la junta directiva actual, encapçalada pel president Joan Gómez, ha treballat intensament per garantir que cap dels pilars de l'obra del Ballet Popular quedi en l'oblit. Sota la seva gestió s'ha aconseguit que dues de les seves activitats més emblemàtiques tinguin continuïtat. L'aplec d'Esbars a Montserrat passarà a ser responsabilitat de l'agrupament d'Esbars Dansaires, que aquest any ja ho ha coorganitzat, i mentre que la històrica trobada sardanista a Montserrat quedarà sota el paraigua de Som Sardana. L'entitat va néixer formalment l'any 1950 i la seva trajectòria ha quedat immortalitzada com un petit tresor, ens explica, en un arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals únics a Catalunya. Nosaltres escoltem ara Montserratina en homenatge. Aquesta trobada de dansaires a Montserrat és d'Agustí Borgunyó, de l'any 1948, dedicat al poeta Josep Carner i referenciant, evidentment, a la muntanya de Montserrat.

0: Això era Montserratina, d'Agustí Borgonyó.
1: L'agenda.
0: Vinga, tornem a tenir agendes llargues. Som al maig, és el que passa cada any, per tant, anem al gra. Dimarts, 12 de maig, ballada a les 6 a Ripoll amb la principal d'Olot. I dimecres, 13 de maig, a 2 de 7, concert de Montserrat Pujolà a la Casa de la Sardana. Dijous, 14 de maig, a les 5, ballada amb la principal del Rosselló a Montesquieu d'Albera. I divendres, 15 de maig, a 2 d'11, 35a trobada sardanista escolar a Sitges amb la Contemporània. També a les 11, trobada sardanista escolar a Figueres amb la Vila de la Jonquera. I el mateix divendres, a les 6 de la tarda, fires i festes de l'Ascensió de Granollers amb una ballada amb la copla La Principal de la Bisbal. També el dia 15 a les 7, ballada de sardanes a Sants Montjuïc amb la copla Rambles, i a les 8:30, 8è concert de Primavera Rosa de les Roses, divendres que ve amb la Maricel a Sitges. També divendres que ve a les 10, concert Jota per Copla amb Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries, i la copla Reus Jove a Vandellós. I dissabte 16 hi ha ballada de festa major a l'Argentera amb la Reu Jove 2 d'una. També a les 4, concert d'aniversari amb la Reu Jove a Riu de Canyes. I també dissabte que ve a les 5, 20è aplec de primavera a Porqueres amb la copla La Principal de Porqueres. També dissabte que ve a 2 de 6, Aprèn a ballar sardanes, un acte per aprendre a ballar sardanes al Vendrell a partir de 2 de 6, ho dèiem. I també dissabte que ve, centenari de Narcisa Freixes amb una ballada amb la Marinada a la Garriga. També dissabte que ve a Vilassar de Mar, 7è aplec de la Sardana Conjunt amb Vilassar i Cabrera amb la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i La Principal de Llobregat. I també a les 6 de la tarda a Vic hi haurà la copla Montgrins de la Plaça Major. També a les 6, concert de vigília del 65è aplec de Figueres amb un concert amb la Ciutat de Girona, i a 2 de 7 ballada amb la Genisenca a Molins de Rei. També a la mateixa hora i dissabte que ve a Flix hi haurà una ballada amb la Reus Jove, i a les 7 de la tarda dissabte que ve ballada amb La Principal de Tarragona a El Vendrell. A un quart de 8 ballada a Mataró amb la Sabadell, i passem a diumenge. Perquè a les 11 hi ha 2 de 5, 42è aplec de la Sardana de Sitges amb la Maricel, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. I a les 11, ballada amb la Vila de la Jonquera a Maçanet de la Selva. També a les 11, ballada a Mataró amb la Xaloc. I a 2 de 12, els Rossinyolets seran amb una ballada a Santa Cristina d'Aro. També a 2 de 12, ballada amb la Copla Terres de Marca a Igualada. I a les 2 quarts de 12, Diada del Soci de Ripollet amb una ballada amb la Principal de Terrassa. A la mateixa hora, a Horta Guinardó, plaça Divisa, ballada amb la Ciutat de Terrassa. I també a 2 de 12, la Llobregat serà a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. Diumenge que ve, dia 17 de maig, també a 2 de 12, festa de primavera amb una ballada amb la copla Rambles a Sant Joan d'Espí. I també el desè aplec de la Vila de Riudoms, que arriba diumenge que ve a 2 de 12 i a les 5 amb les coples Mediterrània Reu Jove. També a la 1 de 17è aplec de Sant Valdiri al Port de la Selva amb una copla, la Servianenca. I a les 4, 56è aplec de primavera de Torelló amb les coples Bellpuig, Milenari i La Principal del Llobregat. També la mateixa hora, Diada de la Gent Gran a Sant Pau de Segúries amb la Principal de Cassà, i també a les 5:44 a plec de Penedes amb la Foment del Montgrí a Llagostera. A les 5, ballada a Vilablareix amb la Salvatana, i a les 6, ballada amb els Lluïsos Copla a Badalona. També a 2 de 7, ballada diumenge que ve amb la Mediterrània a Sant Cugat del Vallès. I dilluns 18 de maig a les 7 de la tarda hi haurà, atenció, la primera gala a l'audiència dels Premis Preludi al Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona amb la copla La Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 65è aplec de la Sardana de Figueres, que arriba diumenge que ve, 17 de maig, a 10:45 i a 4:45 de la tarda, amb les coples Montgrín, Sant Jordi i la Bisbal Jove. Escoltem-lo per esperar el Bullici de Santa Creu de Florenci Mauneara, que tot just acaben d'acabar les fires i festes de la Santa Creu. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal, i és una sardana que data de 1954.

0: avui. Coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I aquesta setmana us hem d'explicar que ha nascut Som Arxiu, el nou arxiu sardanista digital amb un catàleg de prop de 35.000 obres per a cobla amb informació detallada sobre compositors i partitures. Aquest arxiu és gràcies a la integració del portal Boig Sardanista i oferirà un accés unificat a la música i a la història de la cobla i la sardana. Un dels pilars fonamentals d'aquest nou Som Arxiu de Som Sardana a la seva web i a la seva aplicació és la migració, ho dèiem ara, de la base de dades de Boig Sardanista. Aquest sistema es traslladarà a un entorn modern i estable on els usuaris podran consultar, com dèiem, aquestes 35.000 obres del catàleg o també un repositori històric de llibres, discografia i biografies de lletristes i instrumentistes, però també repertoris en viu. Gràcies a la unificació de dades a partir d'ara, l'agenda d'actes de Som Sardana podrà mostrar automàticament quines sardanes s'interpretaran a cada ballada o concert. La unificació de totes les dades no hauria estat possible sense la feina realitzada per Francesc Manaut, qui ha estat tractant la informació del Boig Sardanista des de la seva creació l'any 1996 des de Sabadell. Una dedicació que ha servit per tenir constància de milers de sardanes sempre al dia de les noves incorporacions sense descuidar de les sardanes d'arxiu. La base de dades sardanista més completa amb informació sardanista compta amb més de 35.000 sardanes, entrades i 2.400 compositors, entre altres dades. I aquests arxius de sardanes no serien possibles sense els mal nomenats caçadors de sardanes, aquesta gent que grava les sardanes, especialment les estrenes i les més desconegudes. De fet, Maria Mercè Navarro va dedicar una sardana a un caçador de sardanes, en concret a Ramon Martí Caraltó de Vallfogona de Riucorb. Molts dels que ens escolteu el coneixeu, de fet el saludem des d'aquí, li va dedicar Cercant el so de la sardana, m'ho anava dient. Per aquesta notícia que acabem d'explicar i que escoltem a càrrec de la cobla, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, és una sardana del 2016, l'escoltem.

0: coplejant.cat.
1: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant Primaveral de Joaquim Serra, i és que estem en plena primavera, ens encanta i ho volem celebrar també amb aquesta sardana, que és preciosa, una sardana que doncs, Joaquim Serra escrivia el 1947 i va guanyar el premi Entronització de la Mare de Déu de Montserrat. Déu-n'hi-do, escoltem-la ara per acabar i nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot, tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla, amb exclusives incloses. Mentrestant, coplegeu força.

0: Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Torna al Mercat Solidari de Revistes i Llibres de la Biblioteca. De l'11 al 16 de maig, la Biblioteca Municipal torna a celebrar el Mercat Solidari de Revistes i Llibres, una activitat en què les persones usuàries que s'acostin a l'equipament poden endur-se aquelles revistes i llibres antics que la Biblioteca retira del seu fons. Com cada any, per aconseguir les revistes o alguns dels llibres, caldrà fer una aportació solidària. Aquest any, l'ajuda consistirà en un pot de llegums cuits. Per cada pot gran de llegums cuits aportat, les persones usuàries es podran emportar 5 revistes o 3 llibres. Com cada mes de maig, amb l'arribada del bon temps i la primavera, l'Ajuntament de Ripollet presenta el programa Ripollet Cultiva't, una iniciativa orientada a fomentar l'horticultura ecològica, la jardineria sostenible i el coneixement de la biodiversitat als espais verds urbans del municipi. Enguany la programació se centra en l'aprenentatge pràctic de l'horticultura ecològica a través de dues sessions organitzades a Casa Natura. Les activitats es duran a terme dimarts 12 de maig i dijous 14 de maig al mòdul de Casa Natura, de 2:15 a 7 de la tarda. Ahir, al poliesportiu municipal, uns 400 nens i nenes de 6è de primària de les escoles Gasó i Vidal, Tatxer i Pol, Tiana de la Riba, Els Pinatons, Sant Juan de la Cruz, Ensem Clavé, Josep Maria Ginesta i Escurcer i Bartalot van participar en la trobada escolar d'educació física organitzada pels mestres d'educació física sota el lema Juguem Juntes. Els joves atletes van fer una matinal variada on van jugar tota mena d'esports, atletisme, hoquei, monopatí, bàsquet, etc. A més, per complementar l'esport, també van gaudir d'una peça de fruita per esmorzar. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda a la plaça de l'Auditori del Mercat Vell començarà la ruta per les Stolpersteine en memòria dels 5 ripolletencs deportats a camps de concentració nazi. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Ruta 66.
5: Aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Avui, segona part de l'especial monogràfic dedicat a les versions. És a dir, covers de cançons molt populars a càrrec d'artistes prou coneguts. Però abans de començar amb la primera, us dono la benvinguda i us envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!
6: Ruta 66, versions.

All I Want to Do is Make to Love You. És un tema original de la banda Heart de l'any 91, de les germanes Wilson. I aquesta és la versió de l'any 2011 a càrrec de la banda de hard rock americana Hailstorm. Continuem amb una de la banda de metal Motley Crue i una composició de l'any 89, titulada Kickstart My Heart. En aquest cas l'interpreta el trio de country music Rascal Flatts.

Stay With Me és el cover que fa Gretchen Wilson d'un dels èxits dels britànics Faces de l'any 71. En aquell moment el cantant era Rod Stewart. Ara ens anem per una banda sonora del 84. Kenny Loggins posava la veu al tema original de Footloose. L'any 2011 sortia el remake. En aquest cas, la veu la posava Blake Shelton.

Runaway, clàssic del rock and roll de Dale Shannon del 61. L'any 99, el californià Gary Allan feia un cover i va formar part del seu tercer àlbum d'estudi. L'any 2010, un dels grans del country, Alan Jackson, editava un recopilatori d'èxits. El doble disc inclou dos temes inèdits. Un d'ells és una versió de Ring of Fire, superèxit del 63 de Johnny Cash.

Walk of Life és un superhit del 85 dels Dire Straits, una cançó de country rock que Shooter Jennings, l'any 2007, la va transformar en més country. I ara dos dels grans. Per una banda, Steve Earle, que l'any 83 enregistrava una composició pròpia titulada The David Ray Hand. 20 anys més tard, el rocker de Detroit, Bob Seger, la va versionar.

Ruta 66, música d'arrel americana.

I Don't Want to Miss a Thing és una composició de Diane Warren que la banda Aerosmith va gravar per la banda sonora del film Armageddon. Aquell mateix any, 1998, el texà Mark Chestnut va fer la versió country que hem escoltat. Més americana music i també per una banda sonora. Red Atkins va rescatar un hit de l'any 80 d'Eddie Rabbit per la pel·lícula del 98 Black Dog, una història de camioners amb Patrick Swayze de protagonista. La cançó porta per títol Driving My Life Away.

L'any 93, en un disc tribut als Eagles, el cantant country Travis Street va posar la veu per una composició de Jackson Browne i Glenn Frey. Parlem de Take It Easy. I ara, Crazy Little Thing Called Love, composada per Freddie Mercury per la seva banda, Queen, l'any 79. Tot seguit escoltarem un gir d'aquest tema cap al rockabilly, a càrrec d'un habitual del nostre programa, Dwight Yoakam.

L'any 81, els Rainbow editaven aquest exitós, I Surrender, amb la veu de Joe Lynn Turner. Ara fa 5 temporades que la banda alemanya Bonfire la va versionar. I per acomiadar aquest especial monogràfic dedicat a les versions o covers, una de Cat Stevens del 67, The First Cut is the Deepest. Rod Stewart la va versionar, però nosaltres hem triat per tancar el programa d'avui la que va enregistrar l'any 2003 Sheryl Crow. Amb aquesta cançó marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Fins la propera setmana. Una salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
2: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melania.
3: Ripollet Ràdio.

0: Són les 11.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Estàs escoltant S Zona DJ a Ripollet Ràdio.

Xavi Sánchez en